0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Muriel Branch, de Fetus. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Els metges de la medicina de l'esport. Quin tema, una figura que, com passa massa sovint al món de l'esport, només apareix quan alguna cosa es trenca, o quan hi ha una lesió, o quan una jugadora cau, o fins i tot quan la recuperació doncs, no arriba. Però que en realitat hi hauria de ser molt abans. Abans del dolor, del desgast i sobretot abans de l'aturada. Durant anys, el cos de la dona s'ha estudiat a l'esport com si fos el d'un home. Com si les lesions fossin les mateixes, com si els cicles hormonals no tinguessin impacte, i fins i tot com si no calgués entendre per què hi ha tantes lesions de creuats o per què hi ha qui competeix amb falta de ferro, amb dolor menstrual o sense haver estat mai escoltada del tot. Un bon cap mèdic no és només qui tracta lesions, és qui també les preveu, qui dissenya protocols, qui investiga, qui forma equips, qui posa la salut al centre de tot. I quan aquesta feina es fa bé en el futbol femení, es nota. Es nota amb menys lesions greus, amb més retorns amb garanties, amb menys jugadores trencades i més dones futbolistes sentides, cuidades i, per tant, també enteses. Perquè no, el cos femení no és un problema mèdic, el problema és que no s'ha estudiat ni s'ha respectat prou durant dècades. I aquí la medicina de l'esport hi té molt a dir. Sobretot quan el lideratge ve de qui entén que la ciència no ha de ser només exacta, ha de ser també equitativa. Per això avui posem el focus on qui sovint treballa a l'ombra, però que quan ho fa bé, canvia vides, carreres i, per tant, també futurs. En aquest capítol parlarem amb una d'elles i ho farem també doncs, en clau de futbol femení, com no podria ser d'una altra manera. Parlarem de salut, de dades, de cossos, de drets i també de lesions. I d'un futur on cap esportista doncs, hagi de triar entre competir o saber cuidar-se. Bona tarda, Belén.
1: Hola, bona tarda, Júlia.
0: Parla'ns de tu, qui ets i d'on neix aquesta vocació pel món de la medicina de l'esport?
1: Pues mira, jo treballo com a metge adjunt a la unitat de medicina de l'esport de la xarxa Santa Tecla d'aquí de Tarragona des de fa més de 25 anys, on vaig fer la residència quan vaig acabar el MIR, interessada una mica pues, tant per el tema psicològic i físic de totes aquelles persones que tenen aquesta motivació tan important o aquesta, no sé, aquestes ganes de viure i de la joia de fer esport, així com persones que tenen problemes i que tenen problemes també doncs, per fer el que és l'activitat o l'exercici físic.
0: Parla'ns de com funciona la unitat en la que estàs actualment.
1: Pues mira, la nostra unitat està al cap de servei i després estem el doctor González i després estem a 4 metges adjunts. Llavors, la nostra feina, bàsicament, és fer avaluacions funcionals que poden ser medicoesportives o bé per estudi de disc o de patologies altres com fibromialgia o insuficiència cardíaca. També fem el que és l'atenció a lesions derivades de la pràctica esportiva, una pinzellada a nivell nutricional també, etc.
0: Què s'entén per una lesió esportiva?
1: Pues mira, una lesió esportiva, una lesió, segons l'OMS, seria qualsevol agressió a nivell bio o alteració biopsicosocial de la persona. A nivell esportiu seria tota aquella lesió o alteració derivada de la pràctica esportiva que fa que la persona no pugui seguir exercitant o duent a terme aquella activitat esportiva.
0: Quins són els factors que implicats en una lesió?
1: Pues els factors implicats en una lesió normalment s'estudien el que són intrínsecs o interns de la persona i extrínsecs o que no tenen que veure en la persona, com podien ser, pues, en funció de la persona seria l'edat, el sexe, el que són les desalineacions que puguin tenir a nivell de cames, si tenen més o menys adiposidad, ¿vale? El que són les característiques o les capacitats físiques, ¿vale? I després, a nivell extrínsec, pues, serien pues, les instal·lacions, les ambientals, el calçat esportiu, fins i tot els jutges com apliquen el reglament.
0: Parlem una mica de les lesions. No sé si són les mateixes per equips masculins que per equips femenins o hi ha alguna diferència.
1: A veure, jo per el que he estat llegint o m'he reportat o el que hem vist en les últimes recerques és les lesions són més o menys similars en nens i en nenes fins que arriben més o menys als 14 anys, sobretot aplicat al futbol. A nivell, a partir d'aquest edat, que és quan ve, coincideix que és quan ve la menstruació, llavors pues, les nenes o les noies es lesionen més, sobretot a nivell dels lligaments. I els homes, en general, se lesionen més, però és més a nivell muscular.
0: Hi ha alguna relació perquè hi hagi tanta incidència del trencament dels lligaments del genoll, sobretot en les dones?
1: Pues el lligament prínceps, per entendre's, que es lesiona a l'encreuat anterior, que és el principal estabilitzador del genoll a nivell davant enrere. Vale? Fa el que fa és que intenta que, no, que el fèmur, no, o sigui, l'os llarg de la cuixa, pues no rellisqui sobre la tíbia, que és l'altre os que, hi ha, que forma la cama. Llavors, en les dones hi hauria un angle, que es diu l'angle Q, que es fa des de la cadera, des del maluc, fins a la ròtula, a la zona central de la ròtula, que és més ample. Això afavoriria que les dones s'aninguessin, en general, anessin en val, que en val vol dir que se t'agira el que és la cama endins, vale? I el lligament té tant d'estrès que no pot aguantar i es pot trencar. La fase, diguem-ne, menstrual, en la que estiguis, també es diu que afavoreix aquest trencament.
0: Quines mesures preventives són més efectives per evitar aquestes lesions que comentes?
1: Pues, primer és conèixer com ets tu a nivell anatòmic fisiològic i per prevenir seria un bon entrenament, sobretot a nivell de potenciació muscular, a nivell sobretot de la musculatura isquiotibial, que també en les dones es veu que està més disminuïda en relació amb els homes, així com a el que és la propriocepció, el que és l'equilibri i el que és l'elasticitat, la flexibilitat, etc.
0: Quan us arriba una persona a la consulta amb una lesió greu, com ho gestioneu vosaltres? Perquè suposo que aquí també el paper del psicòleg és clau. No sé com funciona.
1: Nosaltres, per exemple, els encreuats dels nens de futbol es deriven a la mutualitat de futbolistes segons les indicacions que s'han fet. Una lesió greu es pot entendre de moltes maneres, perquè el que jo vaig aprendre estudiant psicologia, perquè també vaig estudiar psicologia, vaig fer la llicenciatura, és a preocupar-me o interessar-me de com se sentia la persona, perquè la lesió no només afecta a nivell anatòmic o a nivell físic, també afecta a nivell mental. És com si t'haguessin clavat t'haguessin fet molt, molt de mal per dins i ho veiessis tot negre. No tinguessis ja ni dius, ostres, per què m'ha passat a mi? Què puc fer? Llavors jo el primer que faig és mirar aquesta part, o ho intento preguntar, no pateixis, però el no pateixis sempre fa més mal encara, com la gent té ira. Llavors ja m'agrada perquè és millor que plorin, preguntin quines són les seves expectatives, què és el que vol dir una lesió greu, quan podem tornar una altra vegada a lloc, però a poc, sempre dir, primer anem a pas a pas.
0: Això t'anava a dir, quan es pot considerar segura la tornada al camp a una competició després d'una lesió greu com la del genoll que comentàvem ara?
1: Jo penso que és molt important, a banda de que els metges te puguin dir que estigui tot a nivell físic i anatòmicament perfecte, és la teva confiança, que no hagis perdut la confiança en tu mateixa i aquesta sensació d'autoeficàcia que havia dit abans el Paco, que penso que també és anar assolint objectius en funció de les teves possibilitats, de tenir realment un objectiu que sigui plausible i que sigui real.
0: Perquè els protocols de recuperació creus que estan adaptats al cos femení o que encara queda molta feina per fer en aquest sentit?
1: Jo crec que, a més que el femení o el masculí, crec que és individualitzat en funció de cada persona. El que sí que és cert és que, com hi ha unes característiques potser de les fèmines que hem de conèixer tots els professionals que estem, diguem-ne, de fisioterapeutes, el metge, els traumatòlegs, etc., doncs penso que s'està dirigint el que és els estudis i el que és l'esforç de tots els professionals per poder atendre de manera adequada i que puguin, no sé, que puguin tenir més qualitat o més benestar en el que és aquesta lesió, tant a les dones com a els homes en general.
0: I ja per acabar, parlem una mica de futur. Quina tecnologia ha canviat més la vostra feina? Perquè suposo que ara amb l'entrada de la intel·ligència artificial tot ha canviat una mica.
1: Jo normalment era de les antigues, però la veritat és que la intel·ligència artificial crec que sí que pot ser una eina estupenda per poder saber més tant del cos femení com del joc femení, a nivell de tècnica, a nivell de tàctica, a nivell de temps de velocitat, força, que tens el baló, regates, etc.
0: Doncs gràcies, Belén, per l'estona, per atendre'n.
1: Pues moltes gràcies a tu per la teva paciència i la teva confiança.
0: Amb la Belén hem entès moltes coses, per exemple, que la medicina esportiva ha estat durant dècades dissenyada per i per a homes, i que només ara comença a mirar el cos femení no com una excepció, sinó també com un cos amb necessitats, riscos i ritmes propis. Vam parlar de lesions recurrents, de creuats que es trenquen més del compte, de cicles hormonals ignorats, de dolors menstruals tapats amb ibuprofenos i de silenci que s'arrosseguen durant setmanes i setmanes. Vam parlar de ferro també, de fatiga i de retorns sovint mal fets i a destemps, i també de com la medicina, quan no s'escolta en perspectiva, doncs cura menys i també a la vegada doncs trenca més. Vam entendre que la medicina esportiva no pot ser només una eina de recuperació, sinó que també ha de ser una eina de prevenció, de comprensió i de respecte, i que el futbol femení, com ja ens ha demostrat, és capaç d'omplir estadis, emocionar i també fer història, però també necessita una estructura mèdica a l'alçada, perquè no hi ha futbol d'èlit sense cossos cuidats ni una igualtat real si el dolor d'una dona continua sent menys escoltat que el d'un home. Nosaltres ja marxem, ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més.

0: Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols, encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va. Posem en silenci els mòbils perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com us sentiu ara que us han tret el mòbil?
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
4: I se m'ha quedat una cara...
5: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, amb el menys, amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
5: Sí, informació.
0: Oh, no! Ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
6: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
7: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
5: M'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
5: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal? Com estàs?
7: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys,
7: sí.
0: Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix, o...?
7: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé,
7: faig soroll.
4: Modèstia.
7: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
4: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
4: Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure'm.
0: Però de quin tipus? A veure...
4: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui,
0: sí?
4: Soc molt fan dels gats.
0: I et surten memes de gats,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanten.
0: Molt bé. Nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
8: Bon dia.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO i la Lupeta Xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
8: O altres,
0: eh? O altres, sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
8: No.
0: Tu voldries ser influencer o què?
8: Ah, jo no.
0: No?
8: Jo vull ser famosa.
0: Tu?
8: Sí.
0: Però famosa per fer què?
8: Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
0: Molt bé. I
7: escolta, una locura.
0: Tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
8: Crec que d'alguna manera sí.
0: Sí, bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
8: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més. I us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa, i és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre. Deixar-lo aquí. El guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
4: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
4: Confia tu, en confio.
0: A veure, com us sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
5: Sí, bé, normal.
0: Jo us he vist les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
4: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
4: Sí, una miqueta desconnectat.
0: Que et falta una part de tu, no?
4: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
7: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
7: El mòbil dona igual.
0: Si no estàs gaire enganxat, eh?
7: Els cascos sí.
0: Els cascos sí, però el mòbil no.
7: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
5: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me'l cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs una mica...
8: Jo vull saber on és. Perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és. Però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... la veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions. O sigui, que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
4: Ah, molt bé, perfecte.
0: O sigui, tot això, que els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí. Aïllats. Com us sentiu?
4: Pues tope desconnectat, la veritat.
0: Va, jo crec que no he de ser tan cruel. Jo crec que és el moment que us els tornem. O sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat, per tant... Tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils. A veure com canvien aquestes cares ara.
4: Em sembla que no, eh, Jan?
7: No gaire.
4: Hola, moltíssimes gràcies.
8: Uau.
7: Increïble. Aquell és el meu.
4: Me'l quedo, Jan, moltes gràcies.
0: Un intercanvi de telèfons. Mira, jo us he de dir que a Espanya...
7: T'agrada la meva foto, perfecte.
0: Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil està amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
4: Hòstia.
0: Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
7: Negatius.
0: Fort, eh?
7: I el del Baby Shark...
0: Bueno, això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10, com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
4: Serien 100% honest, jo crec que estic un 8.
0: Un 8, eh?
4: Sí, però no per...
0: 8 és moltíssim.
4: Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, al WhatsApp... a l'Instagram i, de fet, als jocs, encara que no jugo molt, però sí que estic molt viciat al xatejar amb amics i no està perdent el temps.
0: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona, pregunto, eh?
4: Depèn de l'amic, no? Però,
0: has dubtat, eh?
4: Sí, però és que és difícil perquè que amics pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba a punts que pot
0: però
4: ser...
0: Però després no et falta la part en persona.
4: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
0: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada estàs?
8: Un 7.
0: 7. Bueno, déu-n'hi-do també, eh?
8: Sí, però encara.
0: O sigui, però què vol dir? Defineix 7. Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
8: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
0: Cada dia?
8: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
0: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
8: 7.
0: 7 és molt poc, eh?
8: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Ah. Els caps de setmana més.
0: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlarem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
7: Jo crec que un 3.
0: Quan?
7: Un 3.
0: Un 3, eh? Bueno. O sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada... Bueno, encara no sabem la Júlia, però la Júlia estava patint un moment de
7: pagament
0: del mòbil.
7: La persona més enganxada, de moment.
0: O sigui, podem confirmar que tu no ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
7: Tinc alternatives.
0: Com ara?
7: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
0: Està bé.
7: Ja, però quan són les 2 de la matinada...
0: Però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc,
7: sí,
0: eh?
7: Sí, clar, molta.
0: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
7: Amb el mòbil i els cascos.
0: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
7: Doncs...
0: O no?
7: Llavors,
0: què penseu vosaltres?
7: Potser pugi amb 5.
0: O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
5: No, també compta. També.
0: Sí, no? Jo... Júlia, tu què, de l'1 al 10?
5: Ua, jo, sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig... Bueno, 3, aquí Jan... Estem aquí que ens salves una miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant al vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
1: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys, i crec que abans els adolescents no som prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
9: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
10: Estic a favor que no puguis tindre mòbils fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
11: Jo soc una persona que viu al llunyà del col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
12: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
13: Jo vi gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, amb moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
14: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
15: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
16: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
17: Estic superenganxada, jo.
18: No tinc ni TikTok ni Instagram, llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
19: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enredarida amb les tasques del col·le. Quan estic de campanya no ens deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
10: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
19: Quan entreguen el mòbil m'avorreixo, no sé què fer. Així que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
20: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen ei, portes una mica d'estona, no, amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
21: Entreguessin el mòbil seria una mica com si estiguessin en una presó.
10: Sí que em poso límits. De fet, tinc l'Instagram una hora.
15: Que sí que em poso límit durs amb una cosa que diu Family Link.
21: Vaig fer una aposta amb el meu avi que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia. Durant tot l'any em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
0: A veure, Aaron, tu has mirat el mòbil durant... Sí, escoltant.
4: I se m'ha quedat una cara...
0: O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
4: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
4: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava i dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
7: Molt. Tristament, molt.
0: Què és molt? Què és molt?
7: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
7: No, creu-me que sí.
0: Molt és hores, eh? Poden passar hores.
7: Hores, dies.
0: Pot arribar a ser ghosting?
7: El que passa...
0: pot arribar a ser un visto?
7: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los. I jo, com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit. I havia d'avisar els meus pares de que he arribat a casa. I em sap greu, papa, mama, no se m'ha oblidat avisar-vos. Perquè...
0: Segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, bueno, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
8: Jo vaig amb Family Link.
0: Vale. Què és una aplicació, això?
8: No ho sé, ho controlen els meus pares.
0: I què fa? Quina mena de coses fa?
8: Pues m'ho posen només 2 hores al dia.
0: Uh-huh. O sigui, és com un regulador del temps i no sí. Et deixa o a partir d'allà tu compromets a no fer-lo servir?
8: No em deixa.
0: O sigui, se't bloqueja.
8: Sí, però mai arribo, eh?
0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentant no superar massa hores de les recomanables, almenys les que t'hagis tu marcat. Tens alguna fórmula?
5: Els meus pares no m'han ficat res.
0: Uh-huh.
5: M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que al mòbil, a configuració, et pots ficar com que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc, però sempre m'ho passo i da igual.
4: Jo potser, mira, Cristian, potser és ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
4: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, vale? Perquè de fet es pot posar d'un màxim d'hores, i feia tot lo possible per superar aquest màxim. O sigui, a mirava vídeo a YouTube.
0: O sigui, et genera una mica més d'addicció fins i tot de sí, poder arribar al, com a dalt, no?
4: Sí,
0: a dalt.
4: I quan arriba el dia que no tens Family Link, pues l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil Family Link ni clics d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que et surt. Exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
8: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
8: Perquè jo no l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu fossis adulta...
8: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta, opineu el mateix, són un bon exemple? Uau. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no?, a l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també respecten aquest moment... Està, és a dir, prediquen amb l'exemple?
5: A veure... Jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem perquè no ho podem perdre. Però si trenquem aquella regla, doncs evidentment ens fiquen la bronca.
0: Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No en tinc mai.
4: No, la cosa és que, Jan, jo et volia preguntar una cosa.
7: Digue'm.
4: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit, i et surt una notificació, et vibra el mòbil, i el mòbil està carregant a la tauleta de nit. Com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja, és una bona pregunta.
4: Jo soc de les persones que diu... és la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí, no, o sigui, i això és que ho veig...
0: I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar,
4: exacte,
0: crema.
4: O sigui, com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
7: Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
0: Té prioritats.
7: Tinc prioritats,
0: per dir-ho així. No? Són prioritats.
7: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? A veure, potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra deixes de fer la teva vida normal i has de comprioritzar, no? No sé si us ho heu plantejat mai.
5: És que jo em sento culpable. Jo penso que si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, algun amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envio un missatge meu, m'agradaria que em respongués. I ara ens empatia.
0: Laia.
8: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
8: Sí, directament tota l'estona. Aleshores, sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
8: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
8: No respondre-les, depèn quina.
0: Bueno, clar, i de mi, però quan et deixen a tu sense resposta, no, allò sí que ja tenen una mica d'angoixa.
7: Ja que m'estic olvidant,
0: Digues, Jan.
7: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta, perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
4: Jo crec que 14, eh? Jo soc
7: tu
4: de...
7: 14 és estàndard.
0: Tu estàs en el límit, eh?
4: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat t'hauries dit el mateix.
4: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, d'Instagram i de TikTok... I jo crec que soc les persones que creu que fins als 14...
0: Tu allargaries una miqueta, no?
4: Sí.
0: És a dir, i vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
5: No, perquè... jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir, he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama...
0: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
5: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
0: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials,
5: clar,
0: a penjar continguts, no?, imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol. Per tant, és molt greu. Laia, no sé... quina edat creus que és la més encertada?
8: Jo és que el problema... Bueno, el problema... La cosa és que jo vaig tindre Instagram un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
0: Mm-hmm. 13, o sigui, més o menys. I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
8: Sí.
0: Sí. Tu de Jan dius que no, eh?
7: No.
5: Sí, també. Perquè em contacto amb tothom.
4: Jo estaria amb la Júlia, sí. Jo crec que seria el material més valuós que tinc.
0: O sigui, hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que... Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno, per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
7: Hòstia, la guitarra.
0: Però és... Els que em dieu que sí, és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
5: Per el que em dona. Perquè sí, amb la guitarra, jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat alguna cosa, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil si...
0: Et sents literalment aïllada.
5: Clar, amb el mòbil si m'he trencat un peu puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna cosa que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
0: Va, doncs si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
2: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada.
3: Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
2: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudica.
22: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
23: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil, estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
2: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Ens està com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
24: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
22: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunya molt de la nostra vida real.
2: Crec que em sona algun cas d'algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
15: Mai m'han assetjat pel mòbil. Sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
22: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia. Van saber què fer des del minut zero, no van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació, es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
0: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
5: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
0: Vale.
5: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no s'ho vols dir a ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Mm-hmm. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
0: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia?
8: M'és igual. I crec que jo, almenys amb el mòbil, aprenc el que vull.
4: Uh-huh. Jo és que el mòbil...
0: No hi ha més distraccions.
4: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que, encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues, mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve de gust vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció, perquè si estàs en el mòbil a classe i el professor t'està donant la guerra civil espanyola, m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis abans que...
7: D'un tercer pis?
4: Tu saps que poden caure, se salta fins a un arbre?
0: És que ara no li encanten els gats i els mems. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola, vosaltres... Suposo que heu vist que darrerament, per complir la normativa, i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions... Observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
8: Tampoc tant, eh?
0: No?
8: O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
0: I ja està. I per tant la gent el fa servir més, o el fa servir igual?
8: La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
0: Ara, en el teu cas, en el teu centre, és així també?
4: És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
0: 21 dies sense?
4: 21 dies sense mòbils.
0: Oh, wow.
4: I de fet no és que l'estic utilitzant. Ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic, em surt la notificació i surt a la pantalla... me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
0: T'ho ara tanca els ulls, imagina't 21 dies sense mòbil.
4: No puc. Jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
0: I tu, Júlia?
5: A veure, al meu institut...
0: Tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
5: Jo crec que sí, jo aguantaria.
0: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys des que la normativa també ha canviat en els centres?
5: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. Llavors, mm-hmm. El meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
0: Clar, i he observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
4: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que, Laia, si només et fan una incidència, disculpeu, és que està aquí, si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent socials i el miren sota la taula, o com ho fan?
8: L'altre dia, per exemple,
4: Sí, compte.
8: Estava la directora a classe perquè va vindre a explicar-nos una cosa, va sonar un mòbil, però sonava bé, o sigui...
0: Amb tot el seu so.
8: I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar.
0: I ja està.
8: Ja.
0: O sigui, no fer un gran massa.
8: Clar.
0: Però imagina que s'acaba normalitzant, que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser obrir massa la veda, no sé com dir-ho. Jan, tu imagina't en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió... i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat amb qui podeu parlar?
7: En el meu cas sí que seria així. Mm-hmm. Jo m'aïllaria.
0: Tu t'aïllaries, sí.
7: Em posaria amb la música. Mm-hmm. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació, mm-hmm. ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
0: Però els teus companys fan això, també?
7: Els meus companys?
0: O els preferirien mòbil?
7: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
0: Ah, la conversa, eh? La resta igual?
4: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien en comptes de la cançó de la cançó de Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
0: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
8: És que a veure, jo em sé històries de, no assetjament, sinó
7: històries que... xungues.
8: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses. Mhm.
5: Jo igual.
0: Quan... També heu vist, sí. És a dir, que hi ha una part de perill...
4: Quina pena, eh?
0: Real. Absolutament.
4: Quina pena, la veritat.
0: Jo ara vull que sigueu sincers, eh? Que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per ChatGPT.
4: Déu, m'encanta. Bueno. Jo soc Déu.
0: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, eh? Heu copiat alguna vegada... Jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
5: Sí, informació.
0: Oh, no.
7: No llegeixo llibres. No llegeixo llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
4: Ja, no soc tu.
0: No creieu que la IA...
7: Espero que el meu profe de català.
4: Agustín, sisplau, no vaig a això.
0: Saludem a tots els profes de català d'aquest país.
4: I socials.
0: No creieu que la IA ens està... posar una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre? O són virtuts i són tot de possibilitats?
8: Depèn com l'utilitzis.
7: Exacte.
0: Com?
8: Jo, personalment, jo l'he utilitzat malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver de fer un dossier de 16 preguntes

0: al grup de classe de WhatsApp, perquè van passar la web de les preguntes i llavors va ser el posar-les en ChatGPT i després, lo millor, hi ha altres IAs com de traductor que el que
1: fan la feina també, no?
0: Sí, però aquesta és molt bona i és perquè al canviant de paraula i així a detectors d'IA no es reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
1: Bueno, depèn de com ho veiem, si és bo o no, eh?
0: A veure.
1: Clar, a mi també el tema de la IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar imatges... d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa d'aquest tipus.
2: Al meu Insta ha passat que...
1: I com has actuat tu davant d'una situació així?
2: A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Llavors, em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està el món actual i és el que passa.
1: Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí, aquest debat, ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i noies en institut, uns de més petits, uns de més grans... Aquí, però, el que tenim aquí al centre d'aquesta taula, jo us recomano que no us el mengeu, perquè no és comestible.
3: Tarrancio.
1: Però sí que el podem obrir. Laia, sisplau, obre i a veure de què és aquest entrepà.
4: Què hi haurà dins?
1: Què hi ha a l'interior d'aquest entrepà? A veure de què és.
5: Ah, espera, que hi ha una pregunta.
1: Estira, a veure què hi ha a l'interior. Vale, doncs ja sembla que hi ha un missatge. El pots llegir en veu alta, sisplau? Sí.
5: Missatge secret. El Víctor té fotos íntimes de... Puc canviar el nom? Sí, no?
1: Vale. Sí.
5: De la Laura, companya de classe, i les vol compartir. Què feu?
1: Bueno, doncs mira, aquí tenim, en aquest entrepà, el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaríem al Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe, i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
3: Avisar algú.
1: Avisar algú. A un adult?
3: Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara, no m'agrada.
1: De fet, 3 de cada 4 nens i adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil. Hosti. I el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia? Sembla una miqueta el que comentàvem
2: abans,
1: no?
2: Sí, a mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure. Perquè a vegades fem les coses per crear atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com ha dit ell, buscaria ajuda.
1: A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
3: En absolut.
1: No us parlen de l'extorsió, per exemple? No us ho comenten?
0: Bueno, a mi sí que, per fer el punt d'aquí de... o sigui, diferència, a mi sí que em van donar una xerrada i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer consciència a l'altra persona de que la majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal. I al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives, però que després sí que poden circular per tot arreu.
1: Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
0: Una miqueta més aniria molt bé.
1: Sí, sempre. Sí, esteu d'acord tots,
5: eh? És que en el meu col·le va vindre un policia, per situacions donades va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
1: Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodí de passar, tot i que no us ho recomano, i si voleu també després em podeu fer que jo respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats?
3: Sí.
1: Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
3: Depèn de què em peguin, depèn de la foto.
1: No, aquí t'has de mullar.

0: Jo et pego.
1: Què tries?
0: Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La converteixo o et dono una fatada?
2: Pega'm.
1: Júlia, vaig amb tu, eh? Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
3: Oh, wow.
4: Uala, és que depèn de l'amiga, eh? Perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
1: La teva millor amiga, eh?
4: Va, tinc una pregunta. El mòbil... La targeta SIM...
1: Aquí són les preguntes extremes,
4: és que,
1: eh?
4: És que la targeta SIM es trenca, també.
1: Tot es trenca. Oh. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, ala, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint, eh?
4: És
1: la teva millor amiga, o sigui, la persona que més importa, t'importa la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
4: Que se'm trenqui el mòbil.
2: Júlia, jo et trenco el mòbil, sí que...
1: Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
0: Vale,
1: el silenci.
0: Vale, i jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors.
1: Ostres.
0: Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
1: No jutjarem, oi que no?
4: No.
0: Jo sento, eh?
2: Ja els tens.
1: Laia, vaig amb tu. Gràcies. No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
5: Ah, no tindré mai més mòbil.
1: Molt bé, la resposta correcta. I ara sí, me'n voleu fer alguna a mi o què?
0: Sí, Cristian.
1: A veure. Aaron.
0: Què us sembla?
1: Una pregunta extrema.
0: Vale. Tu ets profe de català, oi? Uh-huh. Vale. Què preferiries? Que una foto teva despullat circulés per les nostres xarxes?
2: Uf,
0: o,
2: xungo.
0: O que mai podressis... tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, d'universitat, però a primària, aquells nens petits que volen aprendre el català, no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-li que són pel neutre.
1: És xungo, però crec que no toleraria massa la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable a la meva feina. Per tant, jo crec que hi ha respost.
4: Jo tinc una altra.
1: Va, a veure, una rapidíssima, vale. Rapidíssima, sou molt dolents, eh?
4: Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
1: Mai mòbil?
4: O no poder fer... No poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa.
1: Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
4: Vale.
0: Va, molt bé.
1: I no és una resposta de bien queda, eh? Us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests quatre magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores.
2: Ah,
1: és
2: millor.
4: Sí, t'ho juro.
0: Jo crec que sí, eh?
2: Sí.
1: Això sí, abans que soni el tim, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après. I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
0: Que he pogut veure diferents punts de vista sobre tant institut com persones amb el mòbil, i podré separar-me més per utilitzar-lo en parlar amb els pares com la Júlia, o potser em dedico al saxofon i faig una banda amb el Jan.
2: Vinga,
1: aquí sortirà un futur saxofon musical.
2: Guitarra,
1: Laia, tu amb què et quedes?
5: Que els mòbils són bastant complicats de portar.
1: Uh-huh. Jan, tu?
2: Cada mòbil és molt.
1: I tu, Júlia?
4: Jo a saber portar el mòbil.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, Júlia, Aaron, Laia, per la vostra sinceritat i la vostra generositat. Sou genials. I la veritat és que m'heu fet sentir aquí la mar de gust amb vosaltres, i segur que aquells que ens heu escoltat, gràcies també per ser-hi, també segur que hem gaudit moltíssim. I res, em sap greu perquè l'Hora del Pati s'ha acabat i cal tornar a classe, i fins al proper episodi.
0: A tu, està molt bé.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Consells de com fer porteig amb infants o nounats de manera saludable.
3: Portar els nadons a prop del cos és una pràctica que aporta grans beneficis tant per al nadó com per als pares. És important fer-ho correctament per evitar lesions i garantir la comoditat. La fisioteràpia pot oferir consells i tècniques per assegurar que es faci de manera segura i ergonòmica, afavorint el desenvolupament adequat del nadó i reduint el risc de problemes posturals per als pares.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Per fer un bon porteig d'un nounat, sobretot és important tenir en compte que els nounats s'estan formant, encara tenen les articulacions que no estan del tot desenvolupades i una correcta postura facilitarà la seva evolució correcta. Llavors, important que portem el nounat sempre amb panxa contra panxa, és a dir, la panxa del bebè amb la panxa del que fa el porteig. D'aquesta manera ajudem a que el maluc estigui en una correcta postura, que és en obertura, mirant cap a la persona que fa el porteig, i que la columna es pugui créixer i enfortir de manera natural. Important també que faci una miqueta de panxona a l'esquena quan el portem, que no estigui molt recte per no provocar incomoditat en el bebè. Important, mai portar el bebè esquena contra panxa, perquè si no, no facilitarem el seu desenvolupament.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
7: Començarem parlant d'una sèrie, de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
8: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
9: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
10: But visual learning is so much better.
9: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
7: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
7: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
7: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
11: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
7: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
12: L'hora del podcast.
1: Recupera aquest i altres podcasts
12: a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Saps quin és l'origen del cigaló? Poca gent coneix la història d'aquesta beguda, potser perquè són diverses les versions que en podem trobar. La primera al·ludiria a l'origen del cigaló a la Guerra de Cuba. En aquells dies, els soldats espanyols, que estaven lluny de la seva pàtria i de les seves famílies, es desgastaven a la petita guerra sense sentit contra els esclaus de les plantacions de canya de sucre i la població local. Per sobreviure, barrejaven el seu cafè amb rom. Era així, a més, com aconseguien tenir el coratge per continuar lluitant. Així, de la paraula espanyola coraje, va néixer la paraula corajillo, que finalment es convertiria en carajillo. La segona història ens endinsa a la Barcelona de principis del segle XIX. En aquell moment, Barcelona ja era una de les ciutats més grans del continent i alhora el centre del comerç amb el veí Regne de França. El principal punt de recàrrega de mercaderies era l'estació ferroviària Estació de França, a l'est de la ciutat, on innombrables carreters lliuraven les seves mercaderies cada dia. Com que sempre estaven cansats i tenien pressa, demanaven als cambrers que tiressin el rom al cafè, de manera que podien prendre alhora la seva copa i el seu cafè. Posa-m'ho junt que araguillo era la frase per la qual eren coneguts. Per això, l'expressió araguillo després es va convertir en el terme carajillo.
1: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem cada dia a la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès us parla Pere Païssa. Avui comencem amb una sardana que ens interpreta la cobla salvatana. És un enregistrament fet fa molt de temps. Es diu Cresta en l'aire i és del mestre Josep Albertí.

Avui hem començat amb la sardana Cresta en l'aire de Josep Albertí, sardana obligada de trompeta que ens ha interpretat la cobla salvatana. Bé, i ara comencem amb sardanes del mestre Joaquim Palmada, un compositor que va néixer, viure i morir a Banyoles. Escoltem en primer lloc l'Aplec de Sant Ferriol, sardana estrenada l'any 1943, i després una sardana encara més antiga, A la meva filla Carme, de l'any 1940, també de Joaquim Palmada, i les escoltarem amb la cobla salvatana.

Hem pogut escoltar avui i ara doncs dues sardanes del mestre Joaquim Palmada, un compositor nat a Banyoles, l'Aplec de Sant Ferriol i a la meva filla Carme. I continuarem amb sardanes d'aquest compositor. Ara escoltem Els Pinetons, una sardana que es va estrenar l'any 1947, i després El barri de Sant Martirià, feta l'any 1961. L'escoltarem les dues amb la cobla salvatana.

Hem pogut escoltar la Cobla Salvatana amb dues sardanes més de Joaquim Palmada, Els Pinetons i El Barri de Sant Martirià. Bé, i ara en tot cas, fins a dos quarts en punt, farem una mica de ballaruga amb una orquestra de festa major i amb la Cobla també Barcelona, amb una gravació molt antiga, però també molt interessant i molt balladora. I després començarem amb una altra sardana de Joaquim Palmada amb la Cobla Salvatana, que es diu Festa de les Illes, una sardana que es va estrenar l'any 1962. Però això sí, serà d'aquí uns moments.

Hem començat aquesta segona part amb una sardana també de Joaquim Palmada que es diu Festa a les Illes amb la cobla Salvatana. Bé, i ara escoltarem dues sardanes interpretades per la cobla, la principal de la Bisbal. La primera es diu De Revetlla i és del compositor Josep Llenes. I després una sardana de l'any 1946 de Pere Massats que es diu Dolls d'Estimació.

Acabem d'escoltar dues sardanes de gravacions molt antigues, una de Revetlla, de Josep Llenes, i després d'Olls d'Estimació, de Pere Massats, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara continuarem amb sardanes de Joaquim Palmada. I escoltem Imma, una sardana estrenada l'any 1963, i després La Nostra Judit, de l'any 1973, les dues amb la cobla salvatana.

Acabem d'escoltar dues sardanes més del mestre Joaquim Palmada, compositor de Banyoles. Imma i després la nostra Judit. Bé, i ara la Copla Salvatana ens interpreta una altra sardana de Joaquim Palmada que es diu L'encant de Palera, una sardana que va ser estrenada l'any 1978.

Acabem d'escoltar la sardana L'encant de Palera, del mestre Joaquim Palmada, amb la cobla Salvatara. Bé, i d'aquesta manera, amigues i amics, acabem el programa d'avui de La Tenora. Demà, si volen, podran escoltar més i més sardanes. I d'aquesta manera em despedeixo de tots vostès. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les Vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes, després dels aldarulls d'aquest cap de setmana. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà com procedir.
2: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
1: La paeria també s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i treballar per evitar nous enfrontaments. El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. Durant les dues primeres jornades hi ha hagut 7 detinguts, 12 identificats i 7 denúncies a conductors de patinets per diverses irregularitats. I un incendi originat ahir per l'esclat d'una roda d'un camió va obligar a tallar temporalment la Pesseta Gelida en tots dos sentits de la marxa. El foc va afectar 1,5 hectàrees de vegetació i els bombers hi van desplegar 14 dotacions. L'autopista es va reobrir progressivament un cop extingit l'incendi i les flames molt a prop de les vies també van obligar a interrompre temporalment la circulació de l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central. I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta, segons ha destacat l'alcalde Jaume Collboni. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX i també el futur CAP Barceloneta. I les farmacèutiques Moderna i Merck han anunciat resultats positius en l'última fase d'assajos d'una vacuna experimental contra el melanoma. La teràpia basada en ARN missatger i desenvolupada de manera individualitzada a partir del tumor de cada pacient podria reduir el risc de la recaiguda o mort quan es combina amb immunoteràpia. L'assaig clínic de fase 3 ha comptat amb 1.137 persones i és el pas previ a poder sol·licitar l'aprovació del tractament. I pel que fa al temps, la calor començarà a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. El dia a banda serà força nuvolat al matí, podria haver alguna gota a la Costa Daurada.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Hola.
2: Hola.
1: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
1: La que escriu
5: i la que parla.
6: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

dies semblava que va ser ahir i, ves per on, ja ha passat una setmana des del nostre darrer programa dedicat a cançons amb noms i cognoms. I ja tornem a ser a les ones de Ràdio Molins de Rei, on, juntament amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors d'aquesta emissora, iniciem un nou espai d'aquestes restes de sèrie que avui dedicarem a escoltar algunes de les cançons del repertori de Nuestro Pequeño Mundo, un conegut grup musical fundat el 1968, famós per popularitzar el folk i la música tradicional en espanyol, seguint l'estil de grups nord-americans com The Kingston Trio o Peter, Paul and Mary. Era, de fet, una formació amb 8 components, tot i que per la mateixa van arribar a passar unes 18 persones i en què es poden distingir dues etapes. Una primera, dedicada al folclore internacional, i una segona, en què la seva música estava més relacionada amb les arrels espanyoles i tradicionals. Dirigits artísticament per Carlos Guitar i supervisats musicalment per Joaquín Díaz, els membres del grup en els seus 3 primers treballs van ser Pilar Alonso, Laura Muñoz, Ignacio Sáenz de Tejada, Juan Alberto Arteche, Juan Ignacio Cuadrado, Chema Martínez, Jaime Ramiro i Gabriel. I fetes aquestes primeres puntualitzacions, comencem ja musicalment parlant, el programa d'avui escoltant Los Campanilleros, una copla de 6 versos creada per el guitarrista Manuel Serrapí Sánchez, conegut artísticament com Niño Ricardo, considerat com un dels iniciadors del toc flamenc contemporani. Segons que he llegit, el primer a interpretar aquesta cançó, que després va ser popularitzada per la Niña de la Puebla, va ser Manuel Torre, que la va enregistrar l'any 1929.

0: Si parlem de temes emblemàtics del repertori de Nuestro Pequeño Mundo, hem de destacar, sobretot, el titulat Sinnerman, que a casa nostra en diríem pecador. Es tracta d'una cançó espiritual clàssica nord-americana, molt probablement de principis del segle XX, tot i que, pel que he llegit, l'enregistrament més antic és de l'any 1959, fet pel grup novaiorquès The Weavers. Ara em plou posar per a tots vosaltres la versió que els protagonistes del nostre espai d'avui van fer i van incloure en el seu primer àlbum, titulat El folclore de nuestro pequeño mundo, editat l'any 1968.
1: Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to? Oh, sinner man, where you gonna run to?

José Pablo Guerrero Cabanillas, natural de la localitat d'Esparregosa de Lares, a la província de Badajoz, és un cantautor i poeta extremeny establert a Madrid des de final dels anys 60, que utilitza un estil sobri i poètic en els textos de les seves cançons, d'entre les que destaquen les titulades Hoy que te amo, Dulce muchacha triste, Emigrante i, molt especialment, la titulada A cántaros, que potser a casa nostra diríem a bots i barrals. Nuestro Pequeño Mundo va fer una deliciosa versió d'aquest darrer tema musical, de la que us convido amb molt de gust a gaudir ara mateix.

El violinista en el tejado és, com sabeu prou bé, una pel·lícula musical del 1971 basada en una obra de teatre homònima que explica la vida d'un lleter jueu pobre que viu a l'opressiva Rússia tsarista de principis del segle XX. De la banda sonora d'aquest film, tots recordem la més que coneguda peça titulada If I Were a Rich Man, que a la pel·li interpretava el malaguanyat actor israelià Chaim Topol. Tot seguit podrem escoltar la versió que en espanyol i d'aquest tema va fer Nuestro Pequeño Mundo i que van titular, lògicament, Si yo fuera rico.

The Drunken Sailor, és a dir, el mariner borratxo, és una cançó de mar tradicional que, pel que he llegit, es va cantar a bord de vaixells de vela almenys ja a la dècada del 1830. Se'n desconeix l'autoria i l'origen, però té una semblança amb una cançó popular irlandesa tradicional, a causa de la seva progressió d'acords compartida i l'ús de lletres repetides sobre seqüències melòdiques. Ara, si us ve de gust, podeu gaudir amb el ritme d'aquest tema que, en la seva versió original, van enregistrar els de Nuestro Pequeño Mundo.

El diccionari defineix el mot rodamón com aquella persona que va de poble en poble, que recorre diferents països pel gust de peregrinar, per guanyar-se la vida, etc. En espanyol, d'aquestes persones en diuen vagabundos, i el verb que tal vegada descriu el que fan aquesta gent és vagabundear. Doncs bé, probablement recordareu que l'any 1972 Joan Manuel Serrat va editar un àlbum titulat justament Vagabundear, que incluïa una cançó amb aquest mateix títol. I tres anys més tard, el 1975, Nuestro Pequeño Mundo van fer la seva versió d'aquest tema, que sona ara mateix per a tots vosaltres.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Banana Boat és una cançó tradicional jamaicana que va ser popularitzada per Henry Belafonte el 1956. La cançó, que es va originar com una tonada popular d'un compositor desconegut i de la qual se'n sap relativament poc, tot i que està clar que va sorgir amb el desenvolupament de l'activitat bananera a Jamaica, explica que uns treballadors, després d'haver carregat un vaixell de plàtans durant la nit, esperen el pagament per tornar a casa seva. Ah, i com a anècdota, he llegit que a l'Argentina va ser utilitzada per a un spot publicitari d'una llaminadura de nom Bananita Dolca, tot i que adaptant a la lletra per a la promoció del dolç en qüestió. Seguidament em plau posar la versió que Nuestro Pequeño Mundo va fer d'aquesta coneguda peça musical.

Turnfields, que aquí en diríem camps de cotó, és una peça de folk i country escrita per Hattie Leverter l'any 1940, que ens parla de la vida a les plantacions de cotó del sud dels Estats Units, un entorn associat a la dura realitat del treball agrícola, especialment per als afroamericans abans i després de l'abolició de l'esclavitud. La lletra expressa nostàlgia per la infància i la vida a Louisiana, fent referència també a un cert sentiment de llar. De ben segur que esteu delerosos de sentir la versió que Nuestro Pequeño Mundo va fer d'aquesta cançó. Doncs no patiu, que ara mateix sona.

del repertori sefardita, la música dels jueus sefardites que van ser expulsats d'Espanya el 1492 i que van conservar la seva llengua, el ladí, i les seves tradicions musicals a les comunitats de la Mediterrània, especialment a Turquia, Grècia, els Balcans i el nord d'Àfrica. Recupero per a tots vosaltres el tema Ai, linda moza, una cançó tradicional de romans que parla d'una jove, moza, bella i desitjada, i que, com moltes cançons sefardites, té una temàtica amorosa i pot expressar tant l'alegria com el desig i la melancolia. Amb una lletra en ladí, una llengua que és un castellà antic barrejat amb elements hebreus, turcs i grecs, segons la regió on es cantava, la podem escoltar tot seguit en una interpretació de Nuestro Pequeño Mundo.

Vull posar-vos ara una cançó tradicional francesa de taverna i de brindis amb un to humorístic i festiu que data probablement del segle XVIII. M'estic referint a Chevalier de la Table Ronde, que fa referència als cavallers de la taula rodona del rei Artús, tot i que no tracta realment de llegendes artúsiques, sinó que és una peça popular sobre el plaer del vi i de la bona vida, i que, pel que sembla, encara avui es canta en reunions festives i trobades folk de França i altres països francòfons. Ara la podem escoltar en la versió que Nuestro Pequeño Mundo va fer i va incloure en el seu primer disc de l'any 1968.

La samba és un tema musical que barreja sons electrònics, world music i influències de música africana amb un ritme molt enèrgic i ballable que es va fer popular a finals dels anys 90 i principis del 2000. Va ser creada pel grup alemany Kusumkumari i el títol fa referència a una figura materna o femenina que simbolitza l'alegria i la festa, típicament associada amb la cultura de la samba i les celebracions. Si us sembla bé, ara podem gaudir de la interpretació que, en espanyol, va fer el grup Nuestro Pequeño Mundo i que, com en el cas anterior, formava part del seu primer àlbum.

Dintre les balades tradicionals irlandeses, n'hi ha una que els de Nuestro Pequeño Mundo van versionar i que, en opinió meva, és força interessant. Es tracta de la titulada Whiskey in the Jar, que es podia traduir com Whiskey en la jarra. La cançó té les seves arrels en la tradició folclòrica irlandesa i es remunta al segle XVII. De fet, es creu que està inspirada en històries de bandits i lladres que operaven a les muntanyes d'Irlanda, ja que la seva lletra explica la història d'un bandit que és traït per la seva amant després de robar un militar i que, tot i que aconsegueix el botí, acaba sent capturat per la traïció de la dona. I és que, com deia aquell, que mala son, que mala son...

Digue'm el que podríem denominar la inventiva humana pel que fa a llocs o indrets determinats, he de fer referència a Oleana, un lloc imaginari o utòpic que es va crear com a part de la narrativa de la cançó tradicional noruega i que es va popularitzar com a símbol d'un paradís idealitzat, especialment entre els emigrants noruecs que somiaven amb una vida millor als Estats Units al segle XIX. Dit això, hi ha una cançó titulada justament Oleana que reflecteix, d'una banda, la il·lusió d'un lloc perfecte on tot és fàcil i abundant i, de l'altra, la desil·lusió que molts van experimentar en arribar a Amèrica. Dit això, als efectes d'aquest nostre espai d'avui, hi ha una cançó del folclore noruec titulada justament Oleana, creada pel poeta i escriptor noruec Peter Dass al segle XVII, tot i que la versió més coneguda és una adaptació popular posterior. Seguidament, us proposo escoltar la versió que d'aquesta peça van fer els de Nuestro Pequeño Mundo i que van incloure en l'àlbum que amb el títol de Buenas Noticias van enregistrar el 1969.

D'entre els poemes de Federico García Lorca, em permeto fer esment als efectes d'aquest nostre espai d'avui del titulat Canción del Jinete, en què l'autor posa l'accent en la inevitabilitat de la mort i el pas constant del temps. Aquest poema va ser musicat per Paco Ibáñez, que el va incloure en un disc d'aquells de quatre cançons, en el que, a més d'aquest, incluïa un altre de l'esmentat García Lorca, el titulat Mi niña se fue a la mar, i dos més de Luis de Góngora, un poeta i dramaturg del segle d'or espanyol, màxim exponent del corrent literari conegut com a culteranisme o gongorisme, els titulats Que se nos va la Pascua, mozas, i Bien puede ser, no puede ser. I Nuestro Pequeño Mundo en va fer una versió que va incloure en el seu àlbum Cantar de la Tierra Mía, del 1975, just 8 anys abans del seu històric concert de comiat, que va tenir lloc el 12 d'octubre de 1983. I ja prou, m'acomiado amb aquesta Canción del Jinete de tots vosaltres, sense desaprofitar la benentesa per convocar-vos per al proper programa a les ones d'aquesta nostra emissora, que dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb els ocells. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragut i Noguera, al barri de Pardinyes, també a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només 2 dies després de la localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, a Torrefarrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balafi, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà de nou com procedir.
2: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
1: La paeria també s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i treballar per evitar nous enfrontaments. El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home del Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta. I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació també de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor començarà a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir, tot i que les temperatures encara seran altes i superiors a les habituals. A banda, el dia serà força ennuvolat ara al matí i podria, de fet, caure alguna gota a la Costa Daurada. A la nit no es descarta també alguna tempesta a prop de la costa.
0: Notícies en xarxa.

0: Direu, home, sí que comencen potents aquests de l'Obert per Vacances, no? Quina música més fiestera, més de després de festes, fins i tot. Doncs sí, d'això es tracta, de que estem tancant festes majors. De fet, demà mateix es tanquen les festes mítiques, festes del barri de Gràcia, de Barcelona, entre moltes altres, que es tanquen, altres se n'obren, sí que és veritat, però vaja, que tenim una mica sensació de que no decaigui la festa, de que a l'estiu encara li queden un parell de setmanes, tot i que avui sí que és cert, almenys mirant per les finestres de Tarragona Ràdio, i no sé si us passa el mateix en diferents poblacions de Catalunya, que comencem a tenir ja per fi sensació de tardor per allò de que tenim el cel tapat, ennuvolat i amenaça pluja. I de fet ja ens ho han dit, que segurament serà així, potser en algunes poblacions ja està plovent. Música! Si tu estàs a Austràlia tranquil·lament i ets la CIA, que la xiqueta és d'allà, doncs, i et truca David Guetta des de França, des de París mateix, i et diu, escolta, CIA, que t'aversiono una cançó. Tu digue-li que sí, directament, si això et passa. Si David Guetta et truca i et vol versionar qualsevol cançó o qualsevol cosa, digue-li que sí, perquè és èxit assegurat. Avui hem volgut fer aquest homenatge festiu, començant música ben activa per no baixar la guàrdia, perseguim les piles posades, tot el que ens queda d'obert per vacances, i ho hem volgut fer fent també un homenatge als productors, a aquesta figura tan especial que a vegades es queden al darrere. En el cas de David Guetta és molt visible, ell es posa al davant, fa les mescles i a més doncs, les punxa, perquè té un punt no des de productor sinó de DJ, però hi ha molts productors que són d'estudi, que no surten mai a donar la cara a l'escenari, però que en canvi acaben de donar aquesta pàtina a les cançons perquè sonin tot el bé que podrien sonar. Un homenatge als productors i als DJs, que en parlàvem l'altre dia, David Guetta, i també a la baguarra que té la CIA amb aquest tema. Vinga, una mica més d'energia i entrem en matèria. Per cert, que la cançó ve a ser una cançó de resistència perquè diu que les bales et reboten i que estem fets, vaja, de titani. Som resistents, ho resistim tot. No sé si és el cas dels companys de Cardedeu. Estela Muñoz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ho resistim tot o no, Estela? Com estem?
1: Ho resistim
0: sí,
1: tot.
0: Sí, fins i tot les picades dels mosquits.
1: Sí, avui sembla que amb el temps així més sí, tapadet hi ha menys.
0: Trobes?
1: I avui estem contents.
0: No ho sé. Mira, t'he de confessar una cosa. Confessiones en directo. Okay. Mira, ahir a la tarda em va picar mosquit. És que aquest estiu me n'han picat poquíssims. I just ahir a la tarda me vaig descobrir una picada i dic, calla, que faré allò de la ungla. Però saps què passa? Que jo em menjo les ungles, Estela.
1: Ai, no.
0: Sí, que no ho vaig poder fer. Va fer una ràbia.
1: Vaja.
0: Sí, que no sé si funciona, us ho he de dir. Sí,
1: funciona, funciona.
0: Sí, és un al·licient per deixar-me les llargues. Vinga, tema mosquits a part. Quin temps teniu aquí, a Cardedeu?
1: Doncs el temps aquí és bastant nuvolat i la cosa ha baixat una mica, el que és la temperatura d'ara.
0: Que bé, molt bé.
1: Sí, sí, estem molt ben bé. Contents.
0: Molt bé, perquè mira, aquí hi ha núvols, però la temperatura jo diria que segueix igual, o almenys la sensació d'humitat encara és més forta, de xafogo. Sí. Digue'm, sí. Vaja, que ens faríem un banyet, no? Un banyet a la piscina, per exemple.
1: Ah, exacte, que això ens ve molt bé. Per al tema d'avui, que com mencionàvem, doncs, tracta sobre un element molt important en aquesta època, que és l'aigua, perquè, Núria, no sé quants cops hauràs escoltat aquesta frase de ara mateix em tiraria de cap a una piscina.
0: I tant.
1: Oi?
0: Esclar.
1: I és que les piscines tenen aquesta capacitat gairebé màgica de convertir una calor insuportable en un moment de felicitat. Quan entres a l'aigua i durant uns minutets sembla que el món sigui una mica millor.
0: Sí.
1: Però, és clar, perquè aquesta aigua estigui neta, transparent, en condicions de banyar-nos, algú la cuida. I segons els gustos de cadascú, doncs potser preferim un tipus diferent de piscina. I és per això que avui us preguntem si sou més a piscina de clor, de sal o una biopiscina.
0: Val. És important això, eh? I també experiències que heu tingut a piscines.
1: Ah, exacte.
0: No sí, ho sé, sí. O bones sou a les praxis de piscines, coses que es poden fer, que no s'han de fer, coses que us han passat...
1: Tot el que estigui relacionat millorar amb les piscines,
0: sí,
1: correcte.
0: Sí, aquells fongs que a vegades agafem a piscines, també.
1: Sí.
0: Se passa. Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies. A les 10 recollirem els missatges que ens podeu fer arribar. Com, Estela?
1: Doncs des del nostre Instagram d'Obert per Vacances, que ja està l'enquesta activada, o des d'enviar-nos una nota d'àudio al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Doncs fem-ho així i, sobretot, deixeu-nos les vostres impressions, doneu-nos idees i a les 10 ho escoltem tot plegat. Moltes gràcies, Estela Muñoz, des de Cardedeu.
1: Ens veiem.
0: Adéu. Deixem a banda CIA, David Guetta, i entrem, ara sí, en ronda d'actualitat. Encara no, l'he liat. Encara no estem en ronda d'actualitat. De fet, serà el primer contingut de l'Obert per Vacances, però el que toca ara és fer sumari del que vindrà després. Dues hores, des d'ara fins les 11, per parlar, per exemple, com a primera entrevista sobre els ofegaments que hi ha hagut aquest estiu a les platges catalanes. Farem balanç, sabrem com afronten el que queda d'estiu i quines mesures s'estan prenent per evitar que la xifra creixi. Després anirem de festa major i coneixerem què són les relíquies, aquells trossets bocinets de sants que moltes vegades són l'excusa per fer la festa major, elles mateixes, vaja. Parlant de festes, tancarem les festes del barri de Gràcia, es tanquen oficialment demà i farem una miqueta també de balanç de com ha anat tot plegat enguany i com és la previsió ja de cara a l'any vinent. Recordeu, parlant de multituds a Barcelona, recordeu la visita del Papa a Barcelona ara fa unes setmanes, uns mesos ja, Doncs va propiciar tot un desplegament mediàtic, perquè arribessin les imatges a tot Catalunya. Com es va muntar aquell dispositiu mediàtic? Què hi havia al darrere de la difusió de la visita del Papa a Barcelona? Doncs avui coneixerem una de les persones que va ajudar a organitzar-ho. En temps de jardineria, si ja us vam proposar tenir un jardí sa i sense insectes, o almenys sense insectes nocius, i a la balcó de casa o a la terrasseta de casa, avui sabrem, a més, com podem fer-lo sostenible. I en temps de dog tips, en temps de gossets, sabrem per què els gossos borden, si borden més a l'estiu o no, i sobretot si els hi hem de dir que callin o els deixem fer ells mateixos. I us donarem arguments també per respondre al tema del dia. Piscines de quin tipus? Serà a través d'un reportatge que ens ha preparat les companyes de Delta, RadioDelta.cat. Vinga, va, ara sí, 9 del matí, 11 minuts, entrem en ronda d'actualitat.

0: I obrim la ronda marxant cap a Girona, Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, una notícia que no sé com qualificar-la. Detinguts dos cops en dos dies per robar perfums per valor de més de 4.200 euros, això a botigues de Girona.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut dos cops en dos dies dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys i amb antecedents per fets similars que van sostreure un total de 27 pots de perfum valorats en més de 4.260 euros. Les primeres detencions es van fer aquest dilluns quan els Mossos van enxampar un dels homes i la dona amb nou perfums amagats sota la roba i en paral·lel la Policia Municipal va atrapar l'altre sospitós quan intentava sortir d'una altra botiga amb 7 ampolles més.
0: Per altra banda, continuem a Girona Ciutat, que reparteix als turistes un fulletó de civisme si és que han de visitar el barri vell.
2: L'Ajuntament ha començat a distribuir aquest estiu un nou recurs informatiu perquè els visitants coneguin les normes de convivència relacionades amb la mobilitat i la recollida de residus, especialment al nucli antic. El document combina la benvinguda turística amb diverses indicacions pràctiques per fomentar un comportament cívic i respectuós durant l'estada a la ciutat. L'alcalde Lluc Salellas ha assenyalat que la iniciativa pretén facilitar als turistes les eines necessàries perquè coneguin el dia a dia de la ciutat i hi contribueixin amb comportaments cívics.
0: I acabem de tancar les nits barroques del Portaferrada, tot plegat amb un concert de la soprano Tina Gorina.
2: Així és, la formació Europa Galante ha posat fi així a les tres nits dedicades a la música barroca que han fet el Festival de Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet a l'església del monestir, el que ha estat la seu de la formació al llarg de les tres nits que han actuat a la capital ganxona. Amb aquest concert, el Portaferrada ha finalitzat l'edició d'aquest 2026, un any marcat per la nova empresa que ha gestionat el festival. Albert Mallol és el director artístic del festival.
3: Amb l'empresa gestora hi ha molt bona entesa, també de filosofia. Els hem explicat una mica, és un festival que per ells és una cosa diferent en aquest sentit, perquè és, dura molt, dos mesos, i de fet són molts espais, una ciutat a darrere. Ens hem inventat aquest any el Village Estrella Damm allà com a punt d'encontre de públic. I bé, evidentment doncs, estem animats a poder continuar treballant i fent créixer el festival, que d'alguna manera també és l'intenció doncs, que té l'empresa BEM, amb qui realment hem treballat doncs, aquests estius colze a colze per fer més gran el festival, no?
2: La 64a edició va encendre la traca final de la programació aquest dimecres al vespre amb un doble concert d'estils radicalment oposats. Al Guíxols Arena hi havia Nile Rodgers i Ben Harper, mentre que el monestir s'hi concentrava la programació més clàssica de la mostra musical.
0: Anem tancant festivals, es nota que es va tancar l'estiu, eh?
2: Sí, ja moment d'anar plegant veles.
0: Poc a poc, encara ens queden dues o tres setmanetes. Pau Villafanya, des de Girona, moltíssimes gràcies, company.
2: A reveure...
0: I marxem cap a Terres Barcelonines, des de Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: A veure si canviarà aquest titular en les properes hores. Sembla que esperem una davalladeta de temperatures. Així,
4: aviam.
0: En diminutiu, davalladeta, que ja seria molt. Però mira, el primer titular es diu que la calor colpeja usuaris del transport públic a les zones d'espera que estan sense climatització.
4: Sí, l'interior de la majoria de trens, autobusos i metros sí que està climatitzat, però els usuaris es queixen que la calor a les andanes és insuportable durant l'època d'estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques estan expulsant part dels usuaris. Ana Gómez és la portaveu de l'organització Dignitat a les Vies.
5: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat, encara que sigui compartint-lo. Això el que genera és un cercle viciós sense transport públic fort i digne. Encara agreujarem més el canvi climàtic, perquè el tren és ecologisme i és sostenibilitat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson i una pèrdua de salut física i mental pels usuaris.
4: Per la seva banda, el vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, afegeix que el transport públic s'ha d'adaptar a les noves condicions per fer front al canvi climàtic, ja que el tema de la temperatura ha passat de ser una qüestió de confort a ser-ne pràcticament una d'accessibilitat, ja que a partir de determinats llindars, col·lectius com els de la gent gran o persones amb determinades malalties no poden fer els trajectes que tenien pensats.
0: I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet balanç. Ha registrat 210 incidències fins a mitjans d'agost, el 43% d'elles per homofòbia.
4: Els segueixen la transfòbia amb un 23,3%, l'LGTBI-fòbia amb un 15,2% i la lesbofòbia amb un 9%. L'àmbit més registrat continua sent a la via pública amb un 21,3%, seguit de l'àmbit laboral amb un 12,4% i de l'espai d'oci nocturn, internet i les xarxes socials, tots dos amb un 11%. Pel que fa a la tipologia discriminatòria, les agressions verbals lideren els registres amb un 20%, seguides de les mostres d'odi i exaltació amb un 19% i les agressions físiques amb un 17,6%.
0: I acabem amb una notícia més alegre, perquè ja se saben els guanyadors del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia.
4: Sí, se'l van portar el primer premi la plaça Rovira, amb la seva proposta Batiscafo Rovirucas, un homenatge al disc d'Antoni Afon, Batiscafo Catiuscas, del 2006. A veure si dic bé els noms, perquè és una mica complicat. En segon lloc ha quedat el carrer Mozart amb el seu guarniment L'Hivernacle Encantat, i el pòdium l'ha completat el carrer Llibertat amb el muntatge Argonaz, Aranyera i Mordor, inspirat en l'univers del Senyor dels Anells. De fet, aquesta última temàtica l'han fet conjuntament 5 comissions i s'han endut una de les mencions especials del jurat, a l'Entesa i la Coordinació, juntament amb Progrés, Tordera, Fraternitat de Dalt i Fraternitat de Baix. Les altres dues mencions especials per la temàtica han estat el reconeixement a la memòria històrica del carrer Ciutat Real, que ha recordat escriptores represaliades, i el carrer de Sant Pere Màrtir i de Jesús, per la perspectiva de gènere en el seu guarniment.
0: Jo, per mi, que tots els carrers d'una manera o altra han tingut premi, no?
4: Sí, o i tant. Sí.
0: I ens haurien de donar un premi, Tina, a tu concretament, per haver dit bé els noms. Molt bé.
4: Correcte.
0: Val a dir que sobre les Festes de Gràcia, que demà ja es tanquen, tindrem una entrevista molt xula a vora 9:45 del matí. Perfecte. Doncs, Tina Forés, des de Cugat, moltíssimes gràcies.
4: A tu, Núria.
0: L'actualitat a Lleidatana ens segueix parlant de Crònica Negra. Connectem amb Emun. Arnau Vilà, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: I és que els Mossos investiguen les circumstàncies de dues morts produïdes ahir al Segrià. Una, després de localitzar un cadàver al pantà d'Utxesa, Torres de Segre. L'altra correspondria a un home de 62 anys que va morir ahir a la tarda, al barri de Pardinyes de Lleida mateix.
6: Al pantà d'Utxesa, Torres de Segre, els treballadors de la presa van alertar ahir al migdia els vigilants municipals després de localitzar el que semblava un cos d'una persona flotant a l'aigua. Els efectius van confirmar que es tractava d'un cadàver i van avisar els Mossos d'Esquadra, que van activar diverses patrulles i la unitat subaquàtica per recuperar-lo. La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar la víctima. De moment no presenta signes evidents de violència i tampoc se sap si es tracta d'un home o d'una dona. El cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia. Pel que fa a Lleida, un home de 62 anys va morir ahir a la tarda a la plaça Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda, tot i que els sanitaris van intentar reanimar-lo, només van poder certificar-ne la mort. Ara els Mossos d'Esquadra van descartar que es tracti d'una mort violenta i les primeres hipòtesis apunten a que l'home, presumptament toxicòman, podria haver mort per una sobredosi, i el jutjat s'ha fet càrrec del cas.
0: I estem, com dèiem, a partir d'avui mirant el cel, perquè ens han promès pluges, però de moment sí que hem de fer aquest titular, no?, que la falta de pluja de moment i les altes temperatures han obligat a retallar l'aigua per als regants del Canal d'Aragó i Catalunya. La dotació es redueix un 8,7% en un moment en què les reserves dels embassaments que abasteixen el canal estan baixant ràpidament.
6: Sí, no ens anirien malament a unes pluges aquí a Ponent, Núria, perquè, doncs, com deies, la Comunitat General del Canal d'Aragó i Catalunya ha reduït el prorrateig d'aigua per als regants fins al 0,42 litres per segon i hectàrea. La mesura afecta 104.000 hectàrees de regadiu del sistema, que s'abasteix principalment dels embassaments de Barassona, Sant Salvador i Sant Sana, que són els limítrofs entre la província de Lleida i l'Aragó. El descens arriba per l'augment de la demanda dels cultius, especialment per a les altes temperatures i la sequedat del terreny, però també per la manca de precipitacions i la reducció de les aportacions dels rius. La situació preocupa especialment a Barassona, la província d'Osca, que per aproximadament un hectòmetre cúbic d'aigua cada dia i disposa d'un marge d'unes 3 setmanes amb les reserves actuals. Tot i això, les previsions apunten a pluges importants a partir d'avui, aquest cap de setmana, a les capçaleres de l'Éssera i del Noguera Ribagorçana.
0: Doncs estarem pendents també del que passi, del que caigui del cel. Arnau Vilà, Emun, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
0: I a Tarragona ara sí, ja us deixem de donar la tabarra, eh? Va, ahir vam tancar Sant Magí, la festa major petita representa de Tarragona, amb una intensa calor, una calorassa, però un munt de persones a migdia aplegades en una plaça petitíssima, que és la plaça que anomenem aquí de les Cols, molt petita, per gaudir, això sí, d'una jornada castellera brutal. Pep Sunyer, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Doncs sí, a màxims, eh? Les colles van anar a màxims. Gà Mestre de la Jove, Nou Pisos dels Xiquets, actuacions històriques també de les colles del Serrallo i de Sant Pere i Sant Pau. Les quatre colles van assolir gairebé tots els objectius. La Jove va descarregar dos castells de Gà Mestre, dos de Nou Enforra i Manilles i cinc de Nou Enforra, a més del tres de Nou Enforra. Els Xiquets de Tarragona van completar el 7 de 8, el 4 de 9 amb Enforra i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 el van desmuntar. Sant Pere i Sant Pau va fer el 5 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el 3 de 8. El Xiquet del Serrallo van optar per la clàssica de 8 amb el 4 i el 3 de 8 i el 2 de 7. De fet, serrallans, com dèiem, i barri cooperativista van signar la millor actuació del seu historial en aquesta plaça petita, que és les Cols, que me fa una mica de baixada. Eh? Ara, el protagonista, l'altre, Núria, de la jornada va ser la calor, amb una temperatura màxima de 33 graus i la humitat del 60%. Eh?
0: Sí, sí, era per resistents, el d'ahir, la jornada castellera, molt bé. Mira, i fem una ullada al territori, si visiteu, que és molt recomanable, Cornudella de Montsant, al Priorat, esteu d'enhorabona, perquè podreu visitar l'església romànica de Santa Maria de Siurana, l'han reobert aquest estiu al públic i és, vaja, és un clàssic, és un emblema, eh?
7: A més, des de l'Arquebisbat de Tarragona volen impulsar les visites i de moment passen un centenar de persones al dia, sobretot de nacionalitat francesa i britànica, que estan aquí de vacances al territori. El temple va ser construït entre els segles XII i XIII i ara està obert després d'una petita adequació d'algun dels espais, com ara el campanar. D'aquesta manera, i us ho recomanem moltíssim, podreu pujar a la torre i observar tot l'entorn, que és espectacular, especialment en mig de boira, eh? Quan ja...
0: Sí? No,
7: amb boira baixa, que diuen, eh? Mar de boira.
0: Vinga, ve de gust quedar-me al Priorat i a més tenim excusa. El festival Terrer Priorat arriba al 10è aniversari. Es consolida així com un espai d'excel·lència cultural i enoturisme, que d'això va.
7: I per celebrar aquesta efemèride presenten una ambiciosa proposta en formats de proximitat i curadoria d'autor, un programa que arrenca el 28 d'agost, apunteu a l'agenda, l'església de Santa Maria, una altra església, de Magdalena Pradell, de la Teixeta, amb molts estimants, un espectacle, de fet, d'obertura, que proposa una immersió en la lírica dels trobadors occitans del segle XII, centrada en un personatge, en Bernat de Ventadorn. Totes les representacions es mariden amb tas de vins, no podien faltar, l'acte central del tas, el 25è aniversari de la veu a Montsant, el 29 d'agost. Un festival que acabarà el 6 de setembre a Marçà amb una mostra de creadors, música en viu i amb una subhasta d'obres per recaptar fons.
0: Genial, un plan per acabar l'estiu perfecte, al Terrer, al Festival Terrer del Priorat. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies. Fins ara, company.
7: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat d'aquesta manera i entrem en la primera entrevista de la jornada.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: I ens posem seriosos, eh, per abordar un tema que malauradament hem de tractar cada estiu i que és preocupant també encara. Els ofegaments, els casos d'ofegaments a les platges catalanes. Mireu, les últimes dades del Cos de Protecció Civil confirmen que des de l'inici de la campanya de bany, i això va ser el passat, es considera el passat 15 de juny, ja s'han registrat fins a 19 morts a les platges catalanes. 11 han tingut lloc en piscines i 5 en aigües interiors. En total són 35 víctimes mortals, eh, si contem això, platges, piscines i aigües interiors, 35 víctimes mortals per ofegaments, que superen les 28 que hi va haver l'any passat, i tot això a falta d'un mes encara perquè s'acabi la campanya de bany d'aquest estiu. És una situació que preocupa i per això avui en volem parlar, per una banda, amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola,
9: bon
0: Tina.
9: Dia, Núria. Hola,
0: Tina,
9: em
0: bon
9: sentiu?
0: Dia. Sí, ara sí.
9: Va,
0: ara
9: perfecte.
0: Sí. Volem això, posar aquestes xifres sobre la taula i sobretot volem saber com, quines mesures s'han pres i quines s'esprendran per aguantar encara i no fer pujar més aquestes xifres en el que queda d'estiu, que encara és bastant, es pot considerar que encara és un mes. De qui estàs acompanyada, Tina?
9: Doncs mira, ens acompanya la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, que si voleu la saludem. Imma, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Hola, Imma. Doncs mira, com dèiem, és una xifra preocupant, aquesta dels ofegaments, aquestes 35 víctimes mortals per ofegaments que tenim aquest estiu, que supera, de fet, el total de morts per ofegaments de l'any passat, i sembla que és una tendència a l'alça. Què ho fa, això? Per què passa?
10: Bé, aquest estiu hem de veure, ho hem de veure les dades que tenim d'aquest estiu i hem d'analitzar quines han sigut les circumstàncies. Això ho podem fer després, quan finalitza la temporada, perquè tenim més les dades per analitzar-ho. Sí que veiem, per exemple, que aquest estiu ha sigut un estiu que ho hem viscut tots amb moltíssima calor, per tant, doncs, amb un ús molt intens del que són les activitats de bany, i possiblement, doncs, estadísticament, hem tingut més incidència amb això. Sí que estem veient aquest número, com tu comentes, que 19 persones mortes a platges per d'aquest estiu es situa en la banda alta d'aquests números. Per exemple, l'any 2025, amb la totalitat de l'estiu, van ser 20 persones, el 2024, 17, el 2023, 25. Vull dir que són aquests números que veiem que estem en aquesta situació de números alts. Hem d'anar amb compte sempre amb aquestes activitats de bany, com sempre expliquem, i si ara parlem una mica d'aquest tema, doncs també comentar que ara, de cara a aquests propers dies en què veiem que comencem a tenir una mica de mobilitat meteorològica, de tempestes, doncs encara també haurem d'anar més amb compte per aquesta situació.
9: Clar, comentaves que aquests ofegaments a les platges sempre és, crec, la tendència de que registreu aquests números més alts d'ofegaments en aquests espais. Creieu que se superarà aquesta xifra dels 20 ofegaments que hi va haver l'any passat? Teniu aquesta previsió o espereu que no se superi, que es quedi amb aquests 19?
10: Home, sempre esperem que amb precaució i amb prevenció, com es fa, doncs aquests números no incrementin, Ara, malauradament, a vegades veiem que, doncs sí, doncs que aquests números són aproximadament, doncs, sobre aquests números que hem parlat ara, 20, 25 persones anualment que poden, bueno, que malauradament, doncs, per la vida amb aquestes activitats de bany. El que demanem, sobretot, és aquesta vigilància, aquesta precaució en el bany, perquè aquest número no s'incrementi. I llavors, sobretot, molta, molta vigilància amb l'estat de les platges, amb les banderes que hi hagin, amb la senyalització, amb les indicacions que ens donin les autoritats. Si hi ha alguna zona que no està permès al bany, és per algun motiu. Si hi ha una bandera vermella, doncs és per algun motiu. A vegades, inclús motius que aparentment no els podem veure, com per exemple poden ser corrents o alguna situació d'aquestes, i semblar que la mar està bé i que realment hi ha un perill pel qual ens estan avisant, Per aquest motiu sempre diem que aquesta estratègia que es fa de vigilància, doncs s'ha d'obeir i hem d'anar amb compte de veure-la i obeir-la.
9: Clar, teniu identificades les causes principals per això de que passin aquests ofegaments a les platges? No sé si és que la gent en aquest sentit és més despreocupada ara i per això hi ha hagut aquest augment, o hi ha un excés de confiança en aquest sentit, o hi ha altres causes que s'han de tenir en compte per fer que no hi hagi aquests ofegaments, en aquest cas, a les platges.
10: Les causes que nosaltres veiem, que sobre les que nosaltres podem tenir aquest efecte, aquest impacte, és sobretot explicant, doncs, aquesta possibilitat de que hi hagin situacions en les que no es vol bany. I, per exemple, el que nosaltres sempre demanem és que la gent tingui aquesta cura de no banyar-se en platges que no estiguin vigilades si anem sol, per exemple. Doncs per què? Perquè sempre hi hagi algú que pugui veure'ns, que pugui veure que estem en una situació de risc i que ens pugui ajudar. Anar acompanyat perquè hi hagi algú que pugui avisar, doncs, si ens trobem malament o si tenim algun accident a la platja. Això és molt important. També si anem amb nens petits, amb criatures, doncs vigilar molt, fer una vigilància activa. És a dir, estar vigilant-los, no estar per allà a la vora, sinó simplement sinó estar a la vora, molt a la vora, perquè si tenen algun incident, doncs els podem agafar i els puguem assistir, no? Això també és molt important, i més quan les criatures són petites, que no són autònoms, no?, amb aquestes activitats. Tot això ho hem de tenir molt en compte. Evitar també, si ens trobem malament, doncs no entrar dintre de l'aigua. Pensem que també el perfil més freqüent de persones que malauradament, doncs, perden la vida amb aquestes activitats de bany són persones de més edat i sobretot homes. Per tant, aquest perfil també el que demanem és aquesta vigilància. Si no ens trobem malament, no entrem. Si anem sols, doncs no és un moment de platja vigilada, doncs tampoc és bo fer aquestes activitats perquè no tindrem ningú que ens assisteixi. Tot això ho hem de tenir al cap en el moment en què fem aquest ús de les activitats en el bany.
9: Clar, hi hauria d'haver-hi en aquest sentit una corresponsabilitat per part de l'usuari, no?, d'anar potser més en compte i de ser conscient dels perills que suposa.
10: Clar, nosaltres sempre diem que quan fas una activitat o t'exposes en alguna situació, en alguna circumstància, si tu coneixes quins són els riscos que pots tenir en aquell moment, doncs és molt important que ho coneguis, perquè tu llavors pots posar-hi alguna cosa per defensar-te davant d'aquests riscos, no? I és el que diem, una població com més informada i més formada està, doncs més capacitat té d'afrontar-se en els riscos. Doncs aquest risc que podem tenir també en una activitat de bany, perquè és un medi, que no deixa de ser un medi estrany, estrany per nosaltres. No és el mateix que vas caminant pel carrer que et posis a dintre del mar, no? És un medi diferent en el que segurament doncs, tenim menys possibilitats d'afrontar alguna incidència que tinguem. Per aquest motiu doncs, hem de tenir aquesta vigilància quan fem aquestes activitats i pensar, per exemple, doncs, molt important, com estem nosaltres, quina capacitat física tenim, ens trobem bé, estem bé, doncs això és una circumstància. Una altra seria que no ens trobéssim bé, per exemple, si ens passés això, ja no hauríem d'entrar dintre de l'aigua. Tot això ho hem de tenir present. Veure també quines senyalitzacions hi han. Si veiem bandera vermella, bandera groga, no és una bona situació per banyar-nos. Bandera vermella és no entris a l'aigua. Bandera groga és només estigues a la onada mullant-te els peus, però no més endintre. Val? Llavors, tot això ho hem de tenir present, perquè si apliquem tot això, és una mesura que nosaltres posem per defensar-nos d'un risc possible que tinguéssim en aquestes activitats aquàtiques.
9: Hi ha molta gent que no faci cas per això d'aquestes simbologies, de les banderes vermelles, per exemple, que comentaves ara, o d'altres indicadors que indiquin no, aquest perill a l'hora de banyar-se?
10: Com tot, nosaltres sempre veiem que la majoria de la gent sempre obeeix les senyalitzacions, les indicacions que els donen les autoritats. El que ens fa patir més és que sigui per desconeixement. Vull dir que el que nosaltres insistim molt és perquè tothom ho conegui i sàpiga què és el que ens estan dient i per quin motiu ens estan dient. Que pot haver-hi alguna persona que no farà cas de les indicacions de forma conscient? Bueno, potser pot haver-hi algú, no? El que esperem és que no es produeixi això, que seria el bo, que tothom entengués amb quin risc es posen i que és bo per ells doncs, no posar-s'hi, Però, en general, nosaltres sempre sabem que la majoria de la gent obeeixen aquestes indicacions, les entenen i les apliquen, però que et pots trobar en algun cas d'algú doncs, que no ho vulgui fer i que, sobretot per desconeixement, no ho faci. Això és el més preocupant, que és el que nosaltres insistim tant en sensibilització perquè ningú sigui perquè no tingui coneixement del que està succeint o de quines són les instruccions que hi ha.
9: Parlaves abans de la vigilància, del tema de la vigilància, sobretot en aquestes platges. No sé si s'han implementat mesures per intentar fer front a aquest auge dels ofegaments. Penso, per exemple, en reforçar el servei de socorristes o modificar-ne els horaris o fins i tot fer més campanya de sensibilització amb els usuaris.
10: Jo crec que entre totes les administracions, bàsicament l'administració local, perquè és un àmbit de competència municipal aquest d'aquesta vigilància, estan fent molts esforços en aquest àmbit i també a nivell d'altres administracions com nosaltres, per exemple, també estem ajudant molt amb tot el que és la informació i la sensibilització cap a la ciutadania. Tot això és una suma que es va fent. De totes maneres, també aquest tema està dintre del treball ja habitual que fem nosaltres amb el seguiment dels riscos i la valoració doncs, de quines poden ser les millores o quines poden ser les situacions que puguin ajudar a que tots aquests riscos siguin més coneguts i no tinguin tanta afectació cap a la població, fins i tot quines mesures preventives o quines eines poden haver-hi més. Tot això es va valorant i com ara comentàvem, cap al final de campanya també es podria seguir valorant, aviam, quina afectació hem tingut aquest any, quins motius hi han hagut i tot això també ens ajuda a veure i a calcular doncs, millores que poden haver-hi per evitar aquests fets fatídics com tu comentes.
0: Imma, perdona que... Oh, bon dia, intervinc.
10: Ara, sí,
0: per favor. Sí, parlaves ara d'administracions locals, de que entenc que cada cas, cada municipi, no, es coneix la seva geografia i els seus punts negres, per dir-ho així, però després doncs, hi ha qüestions que es poden estendre a tota la costa catalana. Mira, aquí a Tarragona vam començar malauradament la temporada, això era vora Sant Joan, amb l'ofegament de tres menors, presumptament en una zona rocosa, diguem-ho així. No? A partir d'aquí vam activar tot un protocol sensibilització, de no saltar des de les roques, d'anar en compte justament amb aquests, bueno, amb aquests paratges, no?, en què les roques poden propiciar els corrents més forts. Serien, teniu detectats de sempre, això seria un cas excepcional, això que ens va passar a nosaltres, o és un dels punts negres que veieu any rere any a la costa catalana i mira, enguany ens ha tocat a nosaltres?
10: En general, és important això que comenta. S'ha de conèixer bé quin és l'espai, quins són els riscos que hi ha. Hem de donar informació a la població d'aquests riscos que es troben i, sobretot, a vegades, fins i tot riscos d'aquest tipus, no? De que per alguna activitat doncs, pugui haver-hi, et puguis fer mal o que, per exemple, doncs, puguin haver-hi algun tema de corrents o de com és el fons marí, que a simple vista no es vegi, no? Tot això és molt important. Per això comentem que aquestes indicacions que es donin de zones que estiguin prohibides al bany, zones que no es puguin, zones on s'hagi de vigilar, és molt important que les respectem. Perquè a vegades en l'aigua, en el mar, sobretot en la costa, jo parlo en general tota la costa, no sabem exactament el que podem trobar, no? I fins i tot d'un any per un altre poden canviar els terres del mar, eh? Potser en un lloc on l'any passat no tocaves peu, doncs aquest any hi ha molta sorra i llavors doncs, a lo millor el gust es podria tirar i en un lloc on abans no donava terra, ara, per exemple, doncs es pot tenir un accident. Per aquest motiu és per lo que diem, que sempre s'ha d'anar amb molta vigilància amb les activitats que fem, no fer activitats perilloses amb un medi que ja sabem que és un medi aquàtic, que és un medi complicat, i sobretot atendre si hi ha alguna indicació, si hi ha alguna instrucció de l'autoritat, i més el que tu dius, eh? L'autoritat local, que és la que coneixen més la zona, com és, doncs totes aquelles indicacions que ens donin i tots aquells avisos que hi hagin, fer-los-hi seguiment.
0: Entenc que això, que s'ha d'anar renovant, eh? Any rere any, s'ha d'anar aixequejant, que tot estigui... I més val pecar per prudent, clar, després està l'altre, no?, que al final...
10: Exacte.
0: S'ha de respectar la llibertat també, però pecar per prudent, en principi, no?
10: Correcte, sempre. Bueno, nosaltres la Protecció Civil sempre demanem aquesta prudència i aquesta precaució ja és algú que portem inherent, no? Però és així, eh?, perquè moltes vegades te'n dones compte que per un segon t'has posat en un risc que si haguessis reflexionat, a lo millor no ho haguessis fet, no? Llavors sempre diem això, no? Pensem on estem, pensem què ens pot passar i actuem en conseqüència. Per què? Pues perquè en un minut o en un segon a vegades és una acció que després pots tenir un accident fatal o alguna cosa que et passi que te'n recordes tota la vida, no? Per aquest motiu, doncs molta vigilància i anar amb cura i tenir present aquestes recomanacions que fem, que és que insistim en el mateix, no? Que a vegades, no sé, et poden dir, escolta, sempre esteu dient aquestes recomanacions. Sí, són les que hem de tenir en el cap, són les que hem de pensar perquè és molt important aplicar-les.
0: L'última ja, per part meva, Imma, aquí arran d'aquest malaurat incident s'ha desplegat tot un sistema d'alerta i de sensibilització, però també unes eines tècniques com són és la vigilància a través de drons. Perquè, clar, hi ha punts foscos de la costa doncs, que els guàrdies, els socorristes, no arriben a controlar. Llavors tenim els drons. Com aneu d'eines d'aquest tipus?
10: Això és el que comentàvem abans, eh? Que al llarg dels estius anem veient que poden haver-hi doncs, situacions o eines en les que hem d'incidir més o en les que és necessari doncs, fer algun pensament i plantejar aviam si són necessàries o què calen. Eh? I la tecnologia ens ajuda, com tu estàs dient ara, eh? Amb aspectes d'aquestes emergències o de perill, doncs cada vegada veiem que hi ha més eines, que hi ha més siguin aplicacions, siguin eines mecàniques o eines com aquestes que dius drons, doncs que poden ajudar amb aquesta vigilància, amb aquest seguiment. Tot això ho hem d'aplicar, hem d'anar evolucionant i hem d'anar veient quines són les eines necessàries, què és el que cal, quins són els punts on s'ha d'incidir més i tot això al llarg de l'any ho podem anar valorant amb grups de treball i anar doncs, veient a quins punts hem d'incidir perquè l'afectació sigui cada vegada menor cap a les persones.
9: I abans d'acabar, també m'agradaria fer un petit apunt amb el tema de les piscines, perquè aquest any hi ha hagut un augment considerable respecte als ofegaments de l'any passat. S'ha passat de 4 a 11. No sé si teniu identificat què ho fa, això.
10: Bé, estem en el mateix cas que comentàvem amb les platges, eh? També nosaltres anem fent aquest seguiment. Aquest any, per el que he comentat abans, eh? Estem veient com portem un any que, com bé veieu, hi ha hagut un increment molt alt de temperatures. Segur que aquest ús més freqüent d'aquestes activitats de bany ha tingut el seu efecte també, però també hem de valorar aviam com han estat els accidents, quines circumstàncies s'han produït i veure també doncs, quins són els punts en els que nosaltres podríem ajudar més. Eh? Amb aquest tema de les piscines, sobretot el que veiem és que és molt important incidir en aquesta vigilància cap als nens, perquè hi ha hagut força accidents també de nens amb l'activitat de bany. I per aquest motiu doncs, el que demanem és aquesta vigilància que jo us deia abans, activa, una vigilància que vulgui dir que quan hi ha nens petits tu estiguis al costat i que simplement estirant el braç quasi bé arribessis a poder-los ajudar si tenen una incidència. Eh? I és el que veiem. Veiem que sobretot s'ha d'apretar molt en aquest àmbit d'aquesta vigilància activa i també doncs amb el mateix que diem en les platges, si et trobes malament no entris a dintre de l'aigua i procura estar sempre que et banyis doncs acompanyat d'algú que si tinguessis alguna incidència o et trobessis malament et pogués ajudar.
9: Doncs amb aquest mes que encara queda d'aquesta campanya de bany ens quedem amb aquests consells. Imma, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Obert per Vacances.
10: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I moltes gràcies a la companya Tina Forés de Cugat Mèdia per aquesta entrevista. Gràcies, Tina, fins demà.
9: A tu, Núria, que vagi bé.
0: El que fem ara és anar canviant de tema i ho fem per presentar-vos una d'aquestes peces, uns bocins de cultura, així ho anomenem, el podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, en què parlem de cultura popular. Avui, justament, parlem sobre les relíquies, fragments de sant. Moltes vegades són ossos, però també... Sí, bàsicament són ossos, perquè és el que suporta millor el temps, no? Fragments de sants que trobem repartits per pobles i ciutats, per tota la geografia catalana, i que moltes vegades propicien, són l'excusa, justament, de la Festa Major. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, el David Fernández.
11: Un petit fragment d'os, un tros de roba, una arqueta de plata que surt en processó només una vegada a l'any. Durant segles, les relíquies han estat objectes de devoció, però també símbols d'identitat per a pobles i ciutats. Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
12: Les relíquies són aquests petits fragments de santedat, no? de devoció, que poden ser doncs, qualsevol cosa, no? Poden ser des de la llet de la Verge fins a les espines de la pròpia corona que porta el Crist, no? Són aquest vincle que ens uneix el món terrenal amb el món supraterrenal, amb el món diví. Funcionen com un pont que fan visible tot allò que és invisible. Els humans veiem que seguim necessitant aquesta materialitat i aquesta realitat tan present i tan propera a nosaltres. Quan veiem la relíquia, no veiem un simple objecte, sinó que veiem aquest fragment de santedat, aquesta pròpia presència del sant o del Crist o de la Verge que tinguem davant.
11: L'edat mitjana, tenir una relíquia era molt més que conservar un objecte religiós. Era un motiu de prestigi. Moltes viles competien per aconseguir-ne una perquè atreia pelegrins, reforçava la identitat local i convertia l'església en un centre de referència.
12: I al final també el que hem de ser conscients és que aquestes relíquies són una manera de prestigi per la vila. I ja no només interessaven el que fos la vila com a tal, sinó, clar, poder tenir a Sant Pere pròpiament per demanar-li coses o demanar-li favors o tenir una santa tan propera a tu com podria ser Santa Tecla, clar, aquest pont o aquesta distància entre el que és nosaltres i el que és la divinitat es redueix moltíssim. En moments d'inestabilitat religiosa aquestes relíquies s'han fet servir per revifar doncs, aquesta religiositat. Al final és això, no? Tenir aquest vincle tan proper el que et fa doncs, és sentir-te molt més segur i molt més protegit i molt més proper doncs, a aquesta santedat. Amb l'arribada del protestantisme es redescobreixen totes aquestes catacombes de Roma i es reparteixen relíquies a dojo per tot Europa i se'ls atribueixen doncs, fins i tot a vegades noms de sants ficticis perquè evidentment no se sap si era un sant o era un altre i aquestes relíquies s'assumeix doncs, o aquestes restes humanes s'assumeix des del propi Vaticà com a tal que són sants sí o sí. No sempre ho són o no ho sabem.
11: Amb el pas del temps, el significat de les relíquies també ha canviat. Per a moltes persones, han deixat de ser objectes miraculosos per convertir-se en testimonis de la història.
12: El que passa amb les relíquies també és una cosa molt curiosa, que és molt semblant al que passa amb les pròpies imatgeries festives, que és que s'han convertit més en elements identitaris que no pas en elements religiosos. Molta gent, sobretot gent jove, quan són les festes majors, no veu el que és la relíquia com a tal o la processó com a tal com un element religiós, sinó que ho veu com a part identitària.

0: vinculat al que és l'arribada de l'aigua de la Bufaganya. La figura de Sant Narcís, de Girona, també és molt interessant. La relíquia de Santa Eulàlia, a Barcelona, que es veneren durant les festes de Santa Eulàlia, no? Que és la copatrona de Barcelona. També, per exemple, el Sant Pere d'aquí de Reus, no? Sant Pere Apòstol. També tenim relíquies que tenen molt més pes religiós com a tal, no? Com podria ser, per exemple, el cos incorrupt de Sant Bernat Calbó, que es conserva a la catedral de Vic, o les restes de Sant Ermengol, que es veneren doncs, al que és la catedral de la Seu d'Urgell.
1: Creients o no, les relíquies continuen explicant una part de la nostra història. Ens parlen de fe, d'art, de memòria i també de la necessitat humana de conservar objectes que donen sentit a una comunitat. Perquè sovint, el valor d'una relíquia no és només allò que representa, sinó les històries que ha ajudat a mantenir vives durant segles.
2: Les relíquies, imprescindible, part imprescindible de la festa, és avui el tema d'aquest Bocins de cultura popular, de fet, que ens porta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. Seguim endavant i marxem de festa major en festa major. I saludem des de Ràdio Ciutat de Badalona el nostre company Mateo Cachipuendo. Mateo, bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dia, però em sembla que no parles de les festes majors de Badalona, eh? Em sembla que ens anem a la Festa Major de Gràcia. I anem, marxem cap allà.
4: Doncs aquest any he vist que han ficat moltes llums, o sigui, veig que han innovat molt, han ficat moltes llums pel guarnit, així que sigui més il·luminat, i alteren molt amb la foscor i la llum. M'agrada molt, sí, m'agrada molt aquest any.
5: Has venido pronto, pero hemos tenido que acabar comprando un ventiladorcito.
6: Sí, hace mucha calor, y más este año.
7: O sigui, estan molt bé aquest any. També em van agradar molt els de l'any passat, però també la idea de que molts carrers fessin la mateixa temàtica, com que hi hagués aquesta unió, em sembla una idea molt interessant i que estic desitjant veure.
6: Y realmente son todas espectaculares las calles. Cada año diferentes, pero muy bonitas.
4: Sí, jo porto des de que tinc raó, anant, porto 12 anys venint aquí i és tradició sempre venir.
8: Aquestes són algunes de les visitants que han gaudit aquests dies dels carrers guarnits de Gràcia. La popular Festa Major de Gràcia va començar el passat 14 d'agost i ha convertit els 23 carrers i places del barri en escenaris ben diferents. Ahir vam conèixer els carrers guanyadors del tradicional concurs de guarniments i avui en parlem amb la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, amb la Lina López. Amb ella parlem dels carrers premiats, del treball veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa i dels reptes de futur d'una de les celebracions més emblemàtiques de Barcelona.
2: A més, em sembla, Mateo, que la Lina viu unes festes de Gràcia especials enguany.
8: Exacte, aquesta és una edició molt especial per ella perquè després de 5 anys al capdavant de l'entitat viu doncs, la seva última festa major.
2: Vinga, si hi ha el temps per aquí, la saludem.
8: Sí, està aquí amb nosaltres. Bon dia, Lina, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
9: Bon dia, gràcies per convidar-me.
8: Ahir, Lina, es va conèixer el veredicte del concurs de carrer guarnits, un dels moments més esperats de la Festa Major, i la plaça Rovira ha estat qui s'ha endut el primer premi d'honor, seguit del carrer Mozart i carrer de la Llibertat. Després de tots aquests mesos de feina dels veïns i les comissions, què creus que ha fet destacar enguany aquestes propostes?
9: De les propostes guanyadores, sí. Lo més important que hem de dir és que per primer cop un primer premi se l'emporta una plaça. Això no havia passat mai. És superimportant perquè tothom pensa que només es reconeixen els carrers, però està clar que no, que les places també aporten un escenari totalment diferent i podem arribar a ser guanyadors.
8: Hi ha hagut més algun carrer o algun guarniment que t'hagi sorprès especialment aquest any?
9: És que tots els guarniments són espectaculars. Jo crec que l'esforç que fan festes i festeres és infinit, no? És un treball voluntari que s'ha de reconèixer. Tothom a la seva manera, saps? És guanyador.
8: Clar.
9: Perquè dedicar el tresor més important que tenim, que és el temps, jo crec que té un valor molt important.
8: Precisament del temps és del que vull parlar, perquè aquesta feina, aquest treball voluntari, es necessita moltes hores de feina darrere per guarnir un carrer i de fet es prepara des d'una

0: any, amb un any d'antelació, no?
1: Sí, correcte. Depèn també de cada comissió, no? I també depèn de les mans que tens a cada comissió. Si és una comissió més petitona, doncs dedica molt més temps que una que té moltes mans. En el cas de Lluís Vives, que és la meva comissió, comencem al novembre, ¿vale? Desenvolupem la idea de com treballar els materials i quins materials necessitem al gener, però sí, l'elecció del tema es comença molt més abans.
0: A més, aquest any hi ha hagut també una unió especial, ja que 5 comissions han compartit una mateixa temàtica, que és la del Senyor dels Anells, que a més ha rebut el tercer premi. Què diu això també de la capacitat dels carrers per treballar conjuntament?
1: Això és una imatge molt bonica, perquè això significa molta germanor, que hi ha comunitat entre les comissions. Tothom es pensa que són competidors natos, saps? Però la realitat és que també entre comissions tenim bones relacions, que la competència és més aviat sana.
0: No és una cosa habitual, aquestes col·laboracions, ha estat una excepció?
1: No, no passava des de fa 10 anys, el 2016, Fraternitat de Baix i Tordera van col·laborar conjuntament en un guarniment dedicat a la mar. El que passa és que mai havia passat que tants carrers coincideixen o decideixin fer la mateixa temàtica i treballar-la al seu estil.
0: No sé si ho sabies, però també, com dèiem abans, les festes de Gràcies han coincidit amb dates, també amb la festa major de Badalona, que va començar també el 14. Però et pregunto, per què creus que necessiten les festes majors perquè les noves generacions continuïn implicant-s'hi i no es perdi aquest relleu veïnal?
1: Jo crec que hem de fer pedagogia, en el sentit de que hem de parlar que més enllà d'una festa estem parlant de cultura popular i de memòria històrica. I aleshores hem d'intentar que les noves generacions visquin això més que com una festa, com un sentiment, no?, d'estimar els nostres valors, que això és molt més que disbauxa i gresca, no?, que hi ha un compromís, hi ha una responsabilitat per mantenir les tradicions.
0: Clar, aquest que això precisament és l'essència de les festes Gràcia, que no són molt més que això, que els carrers guarnits, és aquest compromís i aquesta essència la que fa especial, no?, a la festa major de Gràcia.
1: Sí, és així. Si tu no... Pensa que molta gent que fa guarniment, que és fester o festera, per la situació de la Vila de Gràcia, no viu aquí a la vila. És a dir, és gent que es compromesa, que en algun moment va viure aquí al barri i que per circumstàncies de lloguer o de vida ja no hi són. Però que el compromís, no?, i el record de la seva infantesa fa que cada cop o cada any vinguin a ajudar a guarnir un carrer o una plaça.
0: I encara queda un dia més de festa, però podríem començar, Lina, a fer un balanç. Quines sensacions tens d'aquesta edició?
1: Aquesta edició ha estat molt positiva, en el sentit que no hem tingut cap incident greu. L'afluència de gent ha estat un èxit, sobretot a la zona sud de la Vila de Gràcia, que això, evidentment, sabien que podria passar, perquè, clar, el fet de fer 5 carrers la mateixa temàtica i el tipus de temàtica era inevitable que vingués gent, i jo crec que de moment tot ha estat com havia d'estar, no? I tots aquests mesos de preparació i de dispositius de seguretat ens han ajudat a tenir una festa tranquil·la.
0: A més, enguany és especial per tu, perquè és l'última edició, després de 5 anys al capdavant de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Si haguessis de quedar-te amb una sola imatge, sí que és difícil potser de respondre, però si haguessis de quedar-te amb una sola imatge d'aquests 5 anys al capdavant de la Festa Major, quina seria?
1: Recordo moltíssim, i això sempre el portaré a la memòria i al cor, el primer pregó. Això, la imatge aquesta de sortir al balcó i veure tothom esperant allà per començar la festa major, això és impactant, i això jo crec que és una de les imatges, o sigui, perquè mai havia viscut això, i veure això és superimpactant.
0: Doncs Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres els detalls d'aquesta edició.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Volem recordar que les Festes Major de Gràcia s'allarguen fins demà, fins divendres 21 d'agost.
2: Doncs sí, per això fem avui l'entrevista, almenys que ens quedi un dia, no?, per acabar de fer el tancament. Ja m'imagino veïns amb ulleres als ulls, amb cares cansades, però feliços, no?, després de la Festa Major. Sí, l'has pogut viure tu, Mateo, i has anat alguna vegada, no sé si enguany, i passes per allà o què?
0: Mira, doncs visc més o menys a prop. Ah. Enguany encara no he pogut. L'any passat sí que vaig poder, però clar, és que amb aquesta xafogó que fa...
2: Ja. Ja. És que això, això és una mica el tema de moltes activitats, no només Festa Majors, moltes activitats que es fan durant l'estiu i que enguany realment estan notant un canvi d'horaris, una davallada, no?, d'assistència... Veurem si l'estiu que ve hem de parlar ja de mesures
0: igualment, extraordinàries. Igualment, com hem escoltat abans, també hi havia algun que s'ha comprat ventiladors per passar una miqueta bé.
2: I cap problema, i la festa continua.
0: Exacte.
2: Mateo Cachipuento, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Ciutat de Badalona. Una abraçada forta.
0: Igualment.
2: Vinga, va, que en 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí fent una breu pausa, com sempre, i a partir de les 10 més continguts. Recordeu que avui el tema del dia és piscines. De quin tipus?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjaments als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmena. El trasllat es fa de manera voluntària en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta, que des de primera hora d'aquest matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes de violència evidents. A banda, també un altre home de 62 anys. També va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicomana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la nova localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, en aquest cas a Torre Farrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balafi, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larros ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà com procedir.
2: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
1: El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX i també el futur cap Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor comença a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. El dia serà, però, força ennuvolat al matí i podria caure alguna gota, sobretot a la Costa Daurada i a la nit a la costa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sí, l'hem arribat a cantar aquesta cançó dels Figaflaues, encara que només fos la tornada, veritat. Doncs sí, ara feia dies que no l'escoltava jo, perquè clar, això ja estem parlant, ostres, ara us diré de quin estiu, però potser ja en fa dos, si no tres, eh? Bé, una cançó que queda per sempre ja com una de les tornades de l'estiu i remeiables. La Marina està morena, no sabem si és moreno platja o moreno piscina. Què és diferent? Això diu la veu popular. Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah, que sí que és diferent, el moreno que agafes a la platja, no? Aquest bronzejat que agafes
1: jo
0: a la platja.
1: Jo trobo que sí, que és bastant diferent.
0: Sí. Per què? Segurament per la incidència del sol, no? Com rebota el sol, no ho sé, vés a saber.
1: La veritat que això sí que no en tinc ni idea, però els nostres oients ja han començat a votar i a enviar-nos àudios. Si vols, comencem per Instagram, a veure què ens diuen.
0: Doncs sí, recordeu que avui la pregunta era al voltant de les piscines. La pregunta concreta era si preferiu piscines de clor, d'aigua de mar o biopiscines.
1: Sí,
0: però correcte. Més enllà d'això, obríem, no?, experiències i anècdotes de piscines. A veure què diuen.
1: També. De moment, a Instagram tenim una enquesta. Qui va guanyant és la piscina salada, seguida de la de clor, i l'últim és la biopiscina, de moment. El que sí que tenim és un àudio de l'Enric, que crec que ens explicarà una miqueta millor allò de la biopiscina, i a veure si hi ha més gent que s'anima a votar. L'escoltem.
2: Bones, obert per vacances, tots.
0: Ai, que troba a faltar, Enric!
2: I com crec que suposareu, jo prefereixo sempre les biopiscines. Al cap i a fi, bassa natural de bany. Es filtren amb les plantes, mai amb mosquits, mai, ja que els capgrossos i altres insectes que són a la bassa de filtratge de plantes s'ho mengen. I bé, la pell queda perfecta, més perquè no tens ni cloro ni sal, i el manteniment és pràcticament nul. I, evidentment, gràcies a això, també tens un refugi de biodiversitat a casa teva.
0: Clar, l'únic que has de compartir l'aigua amb altres bitxets, no?
1: Correcte, sí. Però com diu ell, allà manteniment zero i és tot ben natural.
0: Estàs allà al costat de la granota, no?
1: Clar, tens un ecosistema.
0: Formes per estar integrat.
1: Després tenim el David Auladell, que prefereix una altra opció ben vàlida. L'escoltem.
3: Jo realment prefereixo piscines d'aigua salada, però perquè el cloro em fa mal a l'orella perquè tinc tinnitus. Tot i que la majoria encara són de clor. Tot i que les millors piscines són les dels amics. No les pagues i estàs sempre acompanyat i t'ho passes bé. Per tant, piscines dels amics per anar-hi. A més, no has de fer el manteniment tu.
1: Una altra opció.
0: Molt bé. I mira, si són de clor, doncs, mira, fem el que podem, no? Posem-nos saps a les orelles i tal. O sigui, prioritzes piscines d'amics i a partir d'aquí, si són d'aigua salada, encara millor. Molt bé, bon plan.
1: Em sembla molt bona opció.
0: Xop.
1: Seguim amb l'àudio de la Núria Lázaro.
4: A mi m'és igual mentre hi hagi una piscina. Mentre no sigui una platja, m'és igual si és d'aigua dolça, d'aigua salada, i sobretot que estigui l'aigua freda, perquè quan l'aigua està calentúrria, insuportable.
1: Això és correcte, eh? Sí. Quan estàs allà amb un caldo,
0: Fa una mica d'angonieta. Sí, perquè, clar, deixa de ser aigua estancada, per molt que la filtres.
1: Correcte,
0: i tal.
1: Sí,
0: és veritat. O sigui, ella diu, platja no, eh? Piscina per contra de platja. Vinga, també és una opció.
1: I si vols, seguim amb un àudio d'un... Crec que és el més jove, el nostre oient més jove. A veure què ens diu l'Eric.
5: M'agrada anar a la piscina perquè és d'aigua dolça i també m'agrada perquè a la platja a vegades està bruta i si la piscina està bruta li pots dir a algú que reculli la merda.
0: Eric, aquesta boca. Eric, que això no es pot dir per antena.
1: Molt bé.
0: Molt bé. És pràctic l'Eric, eh? Allò, ell vol aigua neta. I clar, és
1: I
0: més fàcil.
1: Vol encarregar del manteniment.
0: Claro, més fàcil netejar la piscina que la platja. Això és veritat. Molt bé. Escolta, l'Eric li devia passar com a molta canalla, que això és fantàstic. Recordeu, aquestes piscines per petitons, les inflables, no?
1: Sí.
0: Que xules.
1: Que... Ja en tenia, eh? Jo d'aquestes
0: n'he
1: tingut, sí.
0: Clar. I la recorda segur amb molt de carinyo, no? Allò...
1: La veritat és que sí, jo m'ho passava molt bé.
0: També van proliferar en època de confinament, eh? Si recordeu, per desgràcia, no?
1: Sí,
0: se'm van posar d'aquestes piscines amb més o menys grans, cadascú va fer el que va poder, però sí. Molt bé. Doncs fins i tot piscines d'aquestes petitones que es porten a la platja, perquè la canalla doncs estiguin sota el parasol.
1: Perquè no es moguin tant, estiguin més...
0: Més controlats i fresquets.
1: Més controladets.
0: Molt
1: bé. Doncs, vols que tiri algun àudio més?
0: Vinga, si el tenim, sí, perquè després anem sempre de bòlit i no tenim massa temps, doncs aprofitem ara.
1: El Mateu Camps.
6: Doncs jo sóc més de piscina que de platja, i a part de piscina tampoc tinc massa preferència, i el que més m'agrada és a la piscina de la meva parella, i que ella de pas doncs, s'hi banyi els dos gossos i que ens ho passem tots bé.
7: Això sí. Oi, clar, què dir d'aquestes piscines plenes, que s'omplen de seguida? Tremendo.
1: Suposo, sí, sí, suposo que són d'aquest tipus.
7: Sí, sí, però llavors ja com que... Clar, clar, jo quan hem dit... Quan jo m'imagino en una piscina, m'imagino jo sola a la piscina. És veritat que l'estiu és impossible, això.
1: No depèn sé. De com...
7: Clar, si estàs
1: comunitària.
7: Si estàs en una pública, ja és tremendo. Sí, sí. I després, clar, si vas a casa...
1: Tot.
7: Clar, si vas a casa d'algun amic i munta una festa, doncs també quasi que no tens espai per banyar-te, però bé. Refrescadets,
1: sí,
7: i ja està.
1: Però no fas el manteniment, que és una altra
7: això és molt
1: opció
7: important.
1: Molt vàlida.
7: Fa mandra fer el manteniment, suposo, no?
1: Sí, jo crec... A veure, jo no tinc piscina, eh? Mm. He de dir que jo sóc molt de tirar de l'amic o amiga de l'estiu,
7: també.
1: Que en té, i n'aprofitem molt.
7: Molt bé, però es veu que fer el manteniment és tot un art?
1: Sembla que sí.
7: Tot i
1: sí,
7: que avui dia hi ha moltes facilitats, no? Que, sí, eines que t'ho posen fàcil perquè qualsevol persona ho pugui fer. Mira, t'ho dic perquè justament sobre com fer el manteniment d'una piscina ens arriba un reportatge de DeltaCat, que ara l'escoltem. A veure si t'animes, Estela, i te muntes aquí quatre totxanes i fas una basseta.
1: A veure si ho puc fer.
7: Molt bé, en tot cas tornem a connectar a vora les 11, d'acord?
1: Perfecte, fins després.
7: Fins després, Estela Muñoz, des de Cardedeu. Doncs això, com dèiem, si voleu fer la vostra pròpia piscina, allò, construeix la teva piscina a casa, eh? Tingueu en compte que li heu de donar un manteniment. I la Diana Mar, de DeltaCat, ens explica tots els detalls.
8: Quan arriba l'estiu, pugen les temperatures i per als que en tenen a casa, la piscina se converteix en un espai dels més buscats. Però tenir-la a punt implica molt més que omplir-la d'aigua i banyar-s'hi. Quina mida necessitem? Cada qual hem de renovar? Quant de clor hi posem? Amb quina aigua l'omplim? Què fem quan arriba l'hivern? Hem buscat resposta als dubtes més habituals amb Enric Martí, tècnic comercial, per preparar una petita guia pràctica per cuidar la piscina de casa nostra. I comencem pel principi. Si encara no tenim piscina i ens plantegem instal·lar-ne una, la primera decisió no és lo color ni la forma. És pensar per a què la volem i qui la farà servir. I aquí, segons Enric Martí, sovint pequem de voler-la massa gran.
9: Quan es fan piscines d'obra, les piscines d'obra antigues, fetes d'hormigó, ens trobem molt en piscines que tenen 2 i 3 metres de profunditat. Això ara mateix, avui en dia, ja no té sentit. Abans es feia perquè la piscina s'aprofitava per tindre un remanent d'aigua, pel que pogués passar, o per regar finques, i llavors fem piscines molt grans i molt profundes. Hem dit la tendència, sobretot en piscines prefabricades, que són les que nosaltres treballem més habitualment, la profunditat ja va sobre 1,5 metres o així. O sigui, és una piscina que no mos cobrix i que la podem aprofitar tota. Si fiquem la típica piscina d'abans de 10 metres per 5 o 8 metres per 4, que és el que se solia fer en obra, la profunditat, si no fas peu, que no toques, realment ens donem compte que hi ha mitja piscina que no s'utilitza. Al no tocar el terra, has d'estar sempre nedant i no l'utilitzes. Llavors, els fabricants de fibra, sobretot, ja s'han adaptat a vist això i han fet una piscina que pugues fer peu a tota la piscina, tota la mida de la piscina.
8: Una pregunta que pot estalviar-nos molts litres. Hem de buidar la piscina cada any?
9: No, evidentment no, i menys en el tema de l'aigua, com està els últims anys. Nosaltres aconsellem que si una piscina que treballa en una cloració química, degut als residus que pot deixar el producte químic, cada 4 o 5 anys canviar l'aigua, perquè arriba un punt que l'aigua es vicia. I si és en cloració salina, se pot allargar molt més, ja que el residu de cloro és mínim, o el residu químic és mínim que es queda a l'aigua, i pots allargar-la 7, 8, 9 anys.
8: Piscina plena, aigua aparentment neta, però compte, que sigui transparent no significa necessàriament que estigui bé. Si hi ha una cosa que hauríem d'aprendre és a controlar el pH.
9: Sobretot, i molt important, que hi ha gent que té piscina fa temps i no ho mira, és el pH. El pH de l'aigua és bàsic. És necessari que mantinguéssim un pH entre 7 i 7,4 a la nostra piscina, sempre de manera permanent. Val? Perquè si ens fixem, qualsevol persona que tingui una piscina, qualsevol producte químic que pugui comprar per tirar a la piscina, bé sigui clor, bé sigui floculants, bé sigui alticides, en algun punt, a les especificacions tècniques sempre ens diu que abans de tirar el producte ens asseguressin que el pH de l'aigua està entre 7 i 7,4. Tots els productes químics, quan el pH està bé, treballen com han de treballar. I després vindria el tema de les hores de filtració. Són molt importants. Hi ha una teoria que diu que a l'estiu hauríem de filtrar la meitat de les hores de la temperatura que està l'aigua en una cloració salina, però ara mateix a les temperatures que estem tenint de piscines en 30-31 graus, 10, 11, 12 hores, s'hauria de filtrar. També hi ha punts importants com la quantitat de banyistes que es banyen, l'ús que s'hi dona, si es banyen crios, és important. Quan se'ns banya la canalla, pues sempre s'aputa més, entren, surten. Llavors, la filtració i el pH és el més important per mantenir una aigua en condicions.
8: Les hores necessàries poden variar segons la temperatura de l'aigua, el sistema de tractament i l'ús que fem de la piscina. I amb la calor intensa de l'estiu, la filtració guanya encara més importància. I arribem a un dels errors més habituals. Veiem l'aigua tèrbola o alguna cosa que no ens agrada i pensem, hi poso més clor i problema solucionat. Doncs no.
9: Correcte, és un error. El clor és perillós, no deixa de ser perillós. Una quantitat de clor excessiva a l'aigua pues, pot produir irritacions, picors, cremades a la pell. Llavors és important mantindre el nivell del cloro dins d'uns punts. Hi ha molts mitjos a nivell domèstic que es poden fer servir, o sigui, no cal tindre un equip de dosificació especial ni un equip d'anàlisi molt, molt complex, no? Simplement tenim unes tires, unes pastilletes, unes gotetes, uns equips que són molt econòmics que podem anar controlant la quantitat de clor. Hi ha clients que tenen tendència a acompanyar-ho de clor granulats, ràpids, perquè ho han fet sempre i tal. A vegades ens porten aigua i analitzem aquí, el clor triplica la quantitat màxima permesa, d'alguna manera. I és un error molt comú, eh? Qualsevol problema que té la piscina, sempre la primera solució és pujar el clor, i a vegades és contraproduent totalment.
8: Parlat de mida, aigua, pH, clor, filtració, neteja i hivernatge. I abans d'acomiadar a Enric Martí, li hem posat un últim repte. Resumir-ho tot en només tres consells.
9: Una seria controlar el pH, dos, ajustar les hores de filtració, i tres, important, és utilitzar la dutxa abans de banyar-vos.
8: Tres gestos senzills que resumeixen bona part del que hem après: controlar, prevenir i mantenir. Perquè tenir una piscina en bones condicions no significa necessàriament dedicar-hi més temps, gastar més productes o consumir més aigua. Moltes vegades significa simplement saber què necessita i actuar abans que apareguin els problemes. I després sí, a disfrutar-la.
7: Un reportatge que il·lustra el tema del dia, quin tipus de piscines preferim, i que ens porta la Diana Mar des de Deltacat. Per cert, que sembla que aquest estiu potser no tan intensament com l'estiu passat, però continua, per desgràcia, allò del repte marró. Sí, sabeu a què em refereixo, no? Pel que fa a piscines, doncs ahir mateix en teníem un cas aquí a Tarragona, piscines que van haver de ser tancades en un parc temàtic, doncs prou conegut aquí a la zona pel tema del repte marró. No sigueu guarros, sisplau, i deixeu-nos banyar en pau. Queda feta l'advertència. Vinga, va, que seguim endavant amb qüestions també més agradables que aquesta. Recordeu fa uns mesos la visita del Papa a Barcelona? Doncs ens hem colat en les interioritats, que va suposar tot allò. De fet, qui s'hi ha colat és el nostre company Manel Ferrer. Posem sintonia i anem a connectar amb ell. Això que us dèiem, que fa pocs mesos el Papa va visitar Barcelona, concretament va visitar també la Sagrada Família, i això va requerir d'un important desplegament tècnic a tots els nivells, però també mediàtic, perquè la idea era que milions de persones ho poguessin seguir en directe per les diferents televisions, amb imatges. Volem saber com va ser aquell dispositiu, almenys pel que fa a la part més mediàtica, més de difusió. En volem més detalls, i em sembla que el Manel coneix algú que va estar implicat en tot aquest dispositiu i ens ho pot explicar en primera persona. Manel, bon dia.
10: Bon dia, Núria. Doncs avui ens acompanya en Jordi Gaia, i va ser un dels coordinadors o responsables del desplegament tècnic audiovisual de la visita del Papa a Barcelona. I avui nosaltres volem saber també, doncs, com es va viure aquell esdeveniment. Jordi, com estàs? Benvingut.
11: Hola, bon dia.
10: Explica'ns una mica, parlàvem de tot aquest desplegament, jo diria, de l'esdeveniment de l'any, segurament, aquesta visita del Papa, i concretament a la Sagrada Família. Què hi vas fer, tu?
11: Doncs actualment, per part de Focus, jo m'encarrego de la coordinació tècnica dels actes que hi ha a la Basílica, misses, de presentacions, de concerts, d'exposicions, etc. I llavors ens va arribar aquest encàrrec perquè sabíem que hi hauria la visita del Papa, del Papa Lleó, i llavors ens van demanar, bueno, ens tocava portar la Sagrada Família, però després ens van afegir, aviam si ens en podíem encarregar també de la parròquia de Sant Agustí, i després també ens van cridar per donar un cop de mà a la catedral i de portar també l'arribada del Pare a Montserrat.
10: Per tu, Jordi, com és aquell moment en el qual els teus caps o l'empresa per la que treballes et diuen vindrà el Papa i nosaltres ens encarregarem de tota aquesta logística? No sé si al principi potser va espantar una mica l'encàrrec aquest o com el vas encaixar.
11: Ho encaixes com un repte, no? Il·lusió, i sabíem que seria una cosa gran, un gran esdeveniment a nivell de Catalunya, i no sabíem, bueno, sí que teníem una idea, però a nivell internacional gairebé. Però respecte, però il·lusió.
10: Perquè ens fem una mica la idea també de la magnitud interna de tot plegat. Com va ser? Explica'ns una mica, o fes-nos una radiografia de tot aquest muntatge que es va fer, que hi va implicar aquesta visita del Papa tècnicament.
11: Doncs la visita va ser bastant complexa. Ella tenia fet tota una ruta, i nosaltres ens encarregàvem dels jocs que ens havien d'encarregar. Tot i així, hi ha tot un desplegament complex, i generalment a tots els espais on va venir havíem de col·laborar amb una resta d'equips, i havíem de tenir una comunicació bastant fluida perquè tot això sortís endavant.
10: Suposo que l'equip que estava treballant es va multiplicar, no? Hi havia moltíssima gent dedicada a aquesta feina, no? Perquè havia de sortir tot mil·limètricament i a la primera, clar, perquè era en directe gran part de tot el desplegament.
11: Clar, tu pensa que a la catedral estàvem nosaltres, que portàvem la part de llums, la part de tarimes, la part de connexió a internet, teníem els companys de TV3 fent tota la realització, teníem l'empresa que sonoritza la catedral. A la parròquia de Sant Agustí vam haver de treballar també amb un altre gran grup, com són els de BTV, i a la Sagrada Família, que ja era... va ser el màxim, perquè ens va tocar treballar amb companys de Televisió Espanyola que s'encarregaven de part de l'interior, companys de TV3 que s'encarregaven de l'exterior, i gent de sol, empresa Bosse, bueno, tot una direcció tècnica, tot una direcció de broadcast, hi havia molts elements implicats.
10: Clar, també estem parlant de BTV, TV3, Televisió Espanyola, clar, també amb equips molt grans, per tant era una coordinació no només d'un grupet de persones, sinó de diferents cadenes, i suposo que cadascú també, doncs, amb les seves particularitats, no?, perquè el producte que feien era totalment diferent. Suposo que això es va treballar durant moltes setmanes prèvies abans del gran dia, no? Com va ser la prèvia al gran dia?
11: La prèvia, nosaltres vam posar-nos a treballar uns 2 mesos abans. Però, per exemple, perquè es fa una idea, hi havia dues parts. Una que és l'interior de la basílica i l'altra és l'exterior, amb tot l'espectacle final que van fer per part de les produccions de l'Igor. Nosaltres ens encarregàvem més de la part de dins. De tot i això, el que implica és comunicació i un desplegament tècnic considerable.
10: Amb tot això, en aquests 2 mesos previs i en el dia, quina era la cosa que tècnicament no us feia patir, però sí us preocupava que sortia especialment? És a dir, quina és la cosa que teniu com en el centre de la mirada i dir això ha de ser perfecte i ha de sortir bé?
11: Clar, jo parlo de la meva part, que era la part interna del temple. Vam fer treballar el temple perquè ens entenguem a un 200%, és a dir, l'última visita del Papa havia sigut feia uns 10 anys perquè a l'últim no va poder venir. Llavors, què estem parlant? Que hi ha un desplegament tècnic i molt més complexa que fa 10 anys. Sí. I la infraestructura de la Sagrada Família va treballar un 200%. Vam sortir gratament contents, per sort, però sí que vam arribar a portar al límit el que és tota la infraestructura del temple.
10: Clar, i com es fa tot això? Perquè parlant d'aquesta infraestructura d'aquest temple, que, vaja, tots el coneixem perfectament, però també amb algunes modificacions, perquè al final la Sagrada Família d'alguna manera s'estava tornant a estrenar, no? S'estava tornant a inaugurar. Com va ser posar en marxa de nou aquesta Sagrada Família per fer-la treballar en aquest dia, doncs, ja tan mític i tan important?
11: Diguem que es va treballar tot per aquest dia. Mai s'havia arribat a fer treballar. O sigui, estem parlant de multiplicar les càmeres, tant les de fora com les de dins, seguretat, logística, manteniment... Va ser tot el sistema en si. Mai havia treballat com va treballar aquell dia.
10: Per un dia com aquest, hi ha marge a la improvisació o a la part més artística en aquell moment, o tot ja compta amb un guió molt estipulat que és molt difícil poder-se sortir d'allò?
11: Generalment, tu, amb una producció, tu tens un plan A i un plan B. Aquell dia teníem el plan A, el B, el C i el D. Si estàvem preparats per qualsevol cosa que pogués passar, que s'ocorrés, d'això pot passar, doncs què passaria, què faríem si això passés? Estava tot molt, molt ben pensat, molt ben treballat, i ja et dic que es portava una feina de mesos, en el cas de l'Igor, per exemple, que va fer l'espectacle de fora, i jo va estar treballant-hi un any i mig.
10: Déu-n'hi-do. Amb tot el que ens explicaves, aquests A, pla B, C, sense entrar en detalls, però us vau haver de sortir molt de la ruta o es va poder seguir bastant el camí que teníeu marcat des d'un principi? No ho sé, perquè al final també suposo que en tema de tempos tot podia variar, no? Estic pensant, en, per exemple, en el temps que triguen d'anar d'una banda a l'altra. Es va poder més o menys seguir el pla estipulat o vau haver de desviar-vos una mica en algun moment?
11: Vam seguir el pla estipulat. Mm-hmm. Sí que, com et dic, teníem activat una resta de plans. En algun cas molt concret, potser sí que ens vam tenir que passar el bé, però quasi tot es va fer pensant en el plan A, que és el que estava pensat i el que es va dur a terme.
10: Que bé. Jordi, amb quin rècord et quedes de tota aquesta experiència? No sé si hi ha algun moment que diguis, això me'n recordaré sempre pel que va passar o per com ho vam viure o per com vam solucionar tal cosa.
11: Clar, el moment que sí que recordo, que recordaré tota la vida, va ser quan va haver-hi l'explosió de petards, que va ser colofó de l'espectacle, perquè ja deixes anar tota l'atenció de tots aquests mesos treballats, de totes aquestes setmanes, d'aquella última setmana que gairebé vivíem a dins del temple. Però el record principal és haver pogut treballar amb aquests equips tècnics i humans que comentava, que són els que van fer possible el que vau veure.
10: Ara després, amb aquesta perspectiva d'aquestes setmanes que han passat o d'aquests mesos que han passat, si t'ho oferissin, t'hi tornaries a embarcar en aquesta experiència?
11: Sense dubtar-ho.
10: Sí, eh? I de l'experiència viscuda, hi haurien coses que es podrien millorar o creus que seria bastant similar a l'experiència que ja heu viscut?
11: És que va sortir molt bé.
10: Va sortir molt bé.
11: Estem molt contents del resultat. Ja et dic, és gran part per l'esforç de tantes persones que estaven involucrades des del mateix equip de la Sagrada Família. La idea era una, es va dur a terme, llavors si tornés a venir potser es plantejaria una altra idea totalment diferent per no repetir-la. Però...
10: Tu tens moltíssima experiència, has treballat en moltíssims projectes, però aquest seria un dels potser més totxos, més grans, o dels que han tingut doncs, una repercussió potser més gran, o hi ha algun que s'hi assembla?
11: Sens dubte aquest s'endú la palma.
10: Sí. Com has viscut també la repercussió que va tenir l'esdeveniment, un cop ha passat o en els dies següents, no sé si vas voler tornar a veure l'espectacle un altre cop, va veure el vídeo, vas veure la repercussió a mitjans de comunicació, com va ser el post després de l'acte?
11: Clar, pensa que jo no vaig veure la part de fora perquè estàvem pendents de la part de dins, que també va tenir la seva unió, la seva comunió amb la part de fora. El primer dia no ho vaig veure, l'endemà el vaig voler veure i més que res per les notícies, com es va tractar l'espectacle de Barcelona comparant amb altres ciutats que hi havia passat. I aquí és quan et dones compte una mica del valor del que s'ha fet.
10: Clar, i la visió externa del que es va veure, de les impressions que vas poder recollir potser del teu entorn, de les teves amistats, de la família o de la gent del sector, s'assemblava al que vosaltres veu crear? És a dir, el que es va entendre externament és el que realment era la intenció inicial vostra?
11: No, perquè d'alguna manera no teníem exactament tota la informació de tot el que passava. Ja et dic, que cada equip s'encarregava de la seva part, i llavors quan veus el total, quan veus el global, doncs molt contents, molt contents.
10: Doncs Jordi, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres també aquesta estona i per explicar-nos també aquesta fita que d'alguna manera col·loca el Maresme i Premià de Mar, en el teu cas també, doncs per ser veí del nostre poble, en el mapa. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Gràcies, Manel. A tu també, des de Premià Mèdia. Quina afanyada organitzar tot això i, vaja, quina responsabilitat també, participar d'aquest esdeveniment a nivell internacional i que surti tot bé, però bé, com ens deia, la planificació és important, ens ho deia el Jordi, no? La planificació és crucial i ja es tenia el pla B, el pla C, el que pot fallar, tot pensadíssim. Gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Seguim avançant en continguts. Ara marxem cap a Altafulla. Tenim, ja us vam dir que tindríem doble ració de jardineria aquesta setmana i ens fa com a il·lusió, perquè mira, ja hem muntat un jardinet en un raconet que tenim a casa. Tothom, bé, tothom no, però moltes persones, poden tenir, encara que sigui una mini terrassa, sí, un pati interior, algun raconet per posar-hi un hortet o alguna planta. Doncs això ja ho tenim resolt. Dimarts el que vam fer va ser, bé, que no se'ls els mengessin els bitxos, per entendre'ns, intentar matar tota cuca que viu per al nostre hort, però sí, doncs, discernir quins són els insectes bons dels dolents i minimitzar la seva incidència. I avui volem encara anar un pas més enllà i saber com podem fer que el nostre jardinet sigui sostenible, sigui, a més, agradable i beneficiós per al medi ambient. I això ens ho explica el company Eduard Virgili des d'Altafulla.
12: Cada vegada sentim més a parlar de sostenibilitat. Consumir menys, reciclar més, estalviar aigua... Però podem aplicar tot això al nostre jardí o al nostre balcó? Benvinguts, un episodi més a fer jardineria per vacances. Els propers minuts intentarem posar resposta a aquesta i altres preguntes, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
13: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
12: Joan Maria, quan parlem d'un jardí sostenible, a què estem fent referència exactament?
14: Estem fent referències a plantes que no ens requereixin ni molta aigua ni propietats especials que haguem d'estar molt al damunt. Llavors, són plantes que gairebé viuen soles i ens ajuden a mantenir aquest substrat, aquesta terra bé, en jardins que a vegades inclús fixen el terra i d'alguna forma ens permeten tenir un espai que amb molt poca aigua, agradable, productiu i, a més, que ens ajudi a mantenir tot aquest terra.
12: Vaja, que es tracta de fer les coses amb sentit comú, però realment es pot tenir un jardí bonic gastant menys aigua?
14: I tant, i tant, i tant. De fet, cada cop és més així i cada cop intentem tenir plantes en què no hagis de regar. I això ens passa gràcies a molts motius. Primer, el tipus de terra que posem, seguint terres que siguin molt més resistents, que absorbeixen molt més la humitat i ens permet tenir aquesta aigua molt més temps, i plantes que estan acostumades a climes i a zones on no reben aigua. És a dir, al Mediterrani són climes secs i les nostres plantes són plantes que ens aguanten molt bé la sequera, però a més hi ha altres llocs dels països i zones del nostre món que tenen clima mediterrani, com Austràlia, Nova Zelanda, part de Califòrnia, i ens permet tenir plantes d'aquelles zones que també són molt més resistents, i anem també a plantes encara molt més, de zones molt més seques, i a vegades amb floracions com les trerítgies, l'ave de paraíso, els agapantus, la planta agapantus africanos, tenim plantes d'all, plantes que ens tombelgies.
12: Si a totes aquestes plantes hi sumem les aromàtiques, les crasses, els cactus, les palmàcies, vol dir que ens hem d'imaginar els jardins del futur amb aquestes espècies.
14: Plantes de present. Actualment és les plantes que estan plantant en rotondes, en parcs, en molts espais públics, i cada cop ho estem portant més aquí. Mira, abans era molt típic, quan es feia un jardí públic, posar-hi primer que tot el rec. I ara, en canvi, es fan molts jardins públics sense rec.
12: I quins petits gestos ens poden ajudar a estalviar aigua?
14: Primer, doncs, si són per terres o són testos i jardineres, la part més important és la part que més s'evapora. Llavors, la part de dalt, a intentar cobrir-la. Cobrir-la es pot cobrir de moltíssimes maneres. Es pot cobrir amb grava, amb pedres decoratives. Es pot cobrir amb escorça, escorça de pi, aquests trossos de troncs. També es ven escorça de pi molt triturada, que és un mulchim que es posa, que és com un branquillons petits. Inclús, Eduard, aquesta cosa tan senzilla que passa al nostre bosc, que és amb fulla. És a dir, el nostre bosc tenim pinassa, que el que fa és mantenir la humitat de baix i ens ajuda una mica a no sortir herbes. Doncs si tenim una zona amb pins o tenim una zona que tenim molta fulla, no passa res perquè la fulla quedi allà. Ens pot agradar més o menys, però també seria una manera de mantenir la humitat i fer que aquesta aigua no es perdi.
12: Cal tenir en compte que a casa també podem fer compostatge. És a dir, les fulles seques o les restes de poda també poden tenir una segona vida. i això ens ajudarà a preservar la humitat de la terra.
14: Si ens hi fixem al nostre bosc, la natura és molt sàvia i el que fa és deixar les fulles a damunt, aquestes fulles fa que no surti la humitat, i a mesura que s'hi van aplicant fulles noves a damunt, aquestes altres fulles van cada cop més a baix i es van compostant, es van transformant en terra i torna a ser adob que la planta aprofita. És fantàstic si això es passa. Si això tenim un espai en què podem anar deixant fulla i aquesta fulla doncs, és una fulla més pesada o una fulla que no s'endú el vent o simplement agafem les fulles i les barregem a la part superficial de la terra, és fantàstic, perquè aquesta vol dir que allò que la planta ha tret de la terra no s'empobreix perquè la hi tornem una altra vegada.
12: Va, que ens plantem, mai més ben dit, a la recta final del podcast i, per tant, com és habitual, toca desmuntar un mite. És veritat que per tenir un jardí sostenible cal gastar molts diners?
14: Al contrari, plantes que siguin adaptades al clima mediterrani, plantes xeròfites, que vol dir plantes de zero rec, acostumen a ser plantes més econòmiques i, evidentment, plantes que ens donarà molt menys manteniment.
12: I acabem amb el consell pràctic per fer jardineria per vacances.
14: Quan comprem una planta, ens seria ideal que ens informéssim de si és una planta que ens aguanta bé el clima mediterrani, si és de clima sec, si és adaptada fora al sol, i si no, doncs intentem agafar plantes de fulles petites, que veiem que no són plantes, que són plantes sense líquid a dins moltes vegades, que inclús es cruixents com les nostres autòctones, de tal manera que seran plantes que ens permetrà que tinguem jardins sense haver-les de regar, a part del moment d'adaptació, que és un cop plantades, doncs està potser unes setmanetes més al damunt d'elles, però després ens permetrà tenir un jardí que no li dediquem aigua, que no haguem d'estar damunt d'elles, i de bona forma sigui un jardí que ens permeti que sense aigua ens pugui mantenir i seguir creixent.
12: Aquest cop hem comprovat que un jardí sostenible no és un jardí amb menys vida. Ben al contrari, és un jardí més intel·ligent, més eficient i més preparat per al nostre clima. Al proper episodi parlarem d'un altre dels grans beneficis de tenir plantes a casa. Sabíeu que també poden ajudar-nos a combatre la calor de l'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
7: És que tots són avantatges, això de les plantes. El que passa és que, clar, pateixes si al final la veus que es va anar empensint, però per això fem aquest espai de jardineria, perquè amb pocs consells i molt assenyats puguem mantenir això, algun raconet en planta i ja els més agosarats algun jardinet ben xulo. Doncs vinga, esperem ara sí el proper lliurament d'aquest podcast de jardineria que arribarà, si no recordo malament, dimarts vinent, perquè aquesta setmana hem tingut doble ració i per això m'he destrotat una mica, però crec que és dimarts, que fem jardineria des d'Altafulla. Seguim endavant amb altres continguts. I si és important cuidar les plantes, és important també cuidar els animalons. Ens hi hem dedicat tot l'estiu, de fet s'hi han dedicat els companys de Calella, no els animalons en general, sinó a cuidar els gossets. Mireu, per tots aquells que ara ja s'acaba l'estiu i us esteu plantejant, no?, la temporada, doncs, poder tenir un gos a casa, saps allò que us demanen els nens, que diuen, podríem tenir un gosset? Sí, però quan s'acabi l'estiu, perquè ara hem de marxar de vacances, hem de fer altres coses, de cara a la tardor ens ho mirem. Doncs us expliquem què heu de tenir en compte a l'hora de tenir un gos a casa. I també parlem sobre una altra qüestió que els gossos fan, perquè és que és la seva manera de comunicar-se. Bordar. Sí? Segur que us ve al cap, aquell gos petitet que té una manera de bordar molt forta, o aquell gos gran que borda de manera, doncs, allò, molt, molt divertida, o perquè borden els gossos a vegades i no ho podeu controlar i els heu de dir que parin o no parin. Doncs bé, tot això jo no m'enrotllo més, ho saben molt bé a Calella i per això ens porten cada setmana aquest espai que anomenem Dog Tips.
15: Què en penseu del tema de bordar? Per què creieu que els gossos borden? Creieu que pot ser una cosa de paciència o d'educació o simplement de confiança? També podria ser un tema de la por. Tot això i més ho podeu trobar en el següent capítol.
16: Dog Tips.
17: Un espai amb consells pels nostres peluts.
18: Es poden bordar tant mascles, femelles, es poden bordar tots, el que no sempre la bordada significa agressió, no?
19: Gerard Estabanell, educador caní.
18: També pot ser per excitació, perquè es volen acostar una a l'altra, perquè tenen ganes de jugar. No és que ens trobem de cop i volta, que un dia tot va normal i de cop i volta un dia uau, uau, uau, uau, borda. No, és un procés, no? ens va el gos fent senyals, ens van dient a nosaltres que alguna cosa els incomoda, nosaltres no ho veiem i de cop i volta un dia, pam, tinc aquest problema, el gos no ho feia i ara ho està fent. Mentida. Fa temps que el gos t'està avisant, el que no ho ha sigut detectar temps.
16: Bueno, depèn del caràcter del gos.
19: Quico Baltrons, instructor caní.
16: Del tipus de sociabilitat que se li hagi fet, del tipus d'educació que se li hagi donat. Depèn molt de... Hi ha molts factors. També el factor genètic, a vegades, perquè hi ha gossos que genèticament són molt perucs, tenen moltes pors, altres que, al revés, que són molt dominants.
18: Home, és algo que s'hauria de treballar, perquè al final estem parlant de que el gos té algun problema de conducta i el qual fa que el gos tingui aquesta... es comporti d'aquesta manera. El que hem d'identificar és el gos perquè borda, vale? Igual que ens borda els gossos, perquè ens borda les persones, i és el mateix. O sigui, aquí hi ha una cosa darrere. Què és? Perquè vol que em toqui? És perquè té por a les persones?
16: A mi el que m'agrada fer és que els gossos, com van pel carrer, que siguin, diguéssim, civilitzats, que no molesten a ningú, inclús ni els altres gossos, ni coloms, ni gats. I llavors, quan arriben a l'espai lúdic, llavors, val, que facin el que vulguin, sempre i quan estiguin controlats.
18: I també el gran problema que ens trobem és la humanització que es fan als gossos. Per què? Per carències nostres o perquè ens fa molta pena aquell gosset que és cachorrito i el mimem, i això després pot causar problemes de conducta en el futur.
15: Penseu que tothom és apte per tenir animals a casa? En concret, penseu que tothom pot tenir un gos a casa seva? Creieu que va lligat a una raça concreta, a una edat concreta? Què en penseu?
20: No tothom és capaç o no tothom en sap prou de fer coses.
19: Josep Estanyol, veterinari.
20: De fer una truita, de fer el llit, de fer qualsevol cosa. Doncs tenir un animal de companyia no només té la part de saber fer, sinó que també té la part emocional, té la part de tracte, té la part de si tinc temps.
16: L'ideal, el que seria és que la gent, abans d'adquirir un gos, s'assessorés per un professional del comportament caní. I llavors, el que jo faria, en aquest cas, és dir-li a veure com te vius, quin tipus de vida tens, a veure si ets, físicament estàs bé, per al gos que s'adapti amb ell. I a vegades el dolent és que estan de moda, perquè la gent mira per YouTube, depèn quins gossos, després es porten uns fiascos bestials.
20: Moltes vegades ho diem, això. Aquesta persona, aquest gos, és que li va de perles. Aquesta persona, aquest gos, és que no el pot ni portar, no el pot ni aguantar. No... Clar, depèn de cada persona. S'hauria de mirar una mica abans.
15: Creieu que va més amb les necessitats que té cada persona, segons la rutina que segueix diàriament o la feina que pugui tenir, o poden viure a tot arreu? A una casa, a un pis...
16: Bueno, l'espai tampoc és tan... Mentre estiguis per ell, un gos prefereix tenir estar amb tu, encara que sigui un apartament, però encara que tinguis potser 3 hectàrees de terreny, serà més feliç estant amb tu. Si estàs per ell, dediques temps i les seves necessitats cobertes, pots tenir-lo tranquil·lament. Una clienta que em trucava, que volia un gos, cada vegada que jo li deia una raça, deia no, no, aquest no perquè l'he tingut, aquest no que també l'he tingut, aquest no que l'he tingut. Al final li dic, bueno, doncs el millor gos que tu podies tenir és un de peluig, perquè aquest segurament ni bordaria, ni es pixaria i ni deixaria caure cabell. I llavors almenys hi ha gent que no tindria que tenir gos.
21: Dog Tips.
17: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Consells molt pràctics i van directes al gra, aquests companys de Calella que ens porten el Doc Tips cada setmana, cada dijous. Vinga, va, que anem tancant programa. Ho fem amb l'agenda d'activitats dels propers dies.

0: Saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, bon dia. Abans d'entrar en l'agenda amb els tres actes que tu ens has destacat, mira, jo te'n destaco un dels moltíssims més que hi ha. Passa que avui em faltava un apunt musical i ens els posen a veure si us sonen.

0: nostra terra.
1: Són els Lacs en Busto, amb aquesta cançó tan clàssica, tan típica, Lacs en Busto renovats, no?, i reviscuts, que fan 40 anys enguany i que ho celebren fent concerts per tot Catalunya. Els tindreu avui mateix, avui a Puigcerdà, doncs això, avui a Puigcerdà, dins del festival, el Summer Fest, que jo diria que la Lídia en alguna agenda ja ens ha parlat d'algun acte. Doncs mira, m'ha fet gràcia veure que els de Vendrell, els Lacs en Busto, estaran a Puigcerdà avui, Lídia, i dir, va, posem musiqueta a l'agenda. Com estàs?
2: Jo molt bé.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs pues vinga, a partir d'aquí, això és la proposta musical que us faig jo, que escombro cap a casa, que els Lacs en Busto són d'aquí del Vendrell, però Lídia, què més ens proposes? Ui, snorkel?
2: Snorkel, snorkel, sí senyor.
1: Això és nou, eh? Això se'n va. Se'n va del que és habitual.
2: Doncs a Terres de l'Ebre, avui a la platja de Capellans de l'Ampolla, tenim una activitat ideal per gaudir de la mar i de la natura. I és que ara d'aquí una estoneta, a 3:15 més o menys, a 12:15, hi ha una jornada d'esnorkel guiat a càrrec d'oceanògrafes marines. Són dues horetes i tu hi vas i ja tens tot el material, el neoprè, tot, per explorar el fons marí tan xulo que hi ha aquí a Terres de l'Ebre. Vull dir que ja sabem que hi ha molta natura marina que s'ha d'aprofitar per vindre a veure.
1: Doncs és un plan d'agenda ben diferent i mira, de matí, que normalment fem activitats, parlem d'activitats que tenen lloc al vespre a la nit, no? Doncs en aquest cas, al matí, snorkel. M'agrada, sí, m'agrada. Sí, sí. Però si ens n'anem una miqueta més cap al vespre i al castell de Calonge...
2: Doncs tenim el que és el concert de la Tona Gafarot.
3: Cada dia està més estrany.
2: Doncs bé, al recinte del Castell de Calonge acull el seu concert. La Tona Gafarot és la fundadora del grup Anxovetes i la gironina doncs, portarà al castell cançons dels tres seus últims discos, que són Dol i etc. I això sí, ho fa dintre del cicle Festiueig, que és la proposta com de tardeig previ als espectacles principals del que és el festival estiu d'allà de Calonge i Sant Antoni, que hi ha concerts

0: del Castell de Calonge tenen l'acompanyament d'una zona gastronòmica.
1: Una miqueta semblant a el que hi havia del Festival de Sons del Món, sí, que ja vam parlar fa uns dies, que hi havia els concerts grossos i després hi havia com... Perdó, al revés. Primer hi ha concerts, sí, més tranquils, ja no, la dislèxia. Primer uns concerts més tranquils d'artistes més de territori i després els concerts grossos.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bona proposta. El Castell de Calonge, en aquest cas, el Festiueig. Val. I ara cap a la Vall de Cardós per parlar de bruixes.
1: Doncs sí, el Pallars Sobirà, a la Vall de Cardós, més concretament la Ribera de Cardós, celebra la mitiquíssima Fira Embruixat, que és la Fira de Bruixes i Encantades, d'avui dia 20 i fins al dissabte 22. I el municipi tindrà parades d'artesania, food trucks, tallers infantils, inflables i propostes gastronòmiques. I perquè no ens volíem deixar res de la programació, sí, us la descric tota sencereta.
2: Vinga, va.
1: Vinga, va. Demà dijous tenim el campionat de bitlles, un contacontes no apte per nens petits, perquè té sorpresa al final, tas de ratafia.
2: Ah.
1: Escolta, jo no m'hi poso, però ha semblat una proposta curiosa, que sí, contacontes més ratafia.
2: Molt bé.
1: Pot acabar molt bé o molt malament?
2: Molt bé. Val a dir que tot això és a la Vall de Cardós, eh? Estem parlant de Lleida, sí? Pallars Sobirà, sí, pel que veig. Val.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I una sessió d'observació d'estrelles vinculada a la mitologia. Ja va una mica en consonància.
2: Clar.
1: Després també tenim una visita guiada a l'església de Santa Maria, d'allà de Ribera de Cardós, i els concerts de la Gemma Brier i en Josep Travé. Però el que ve fort, fort, fort és el dissabte,
2: sí,
1: que és el tradicional ball de bruixes, i la gent es vesteix i forma part d'aquesta ambientació de la localitat. I també una cosa que ja també hem parlat, però en aquest cas a la Vall d'avui, que és la pujada de torxes, que és aquestes... trossos com de fusta barra resina, sí, que baixen des de les muntanyes enceses i formen com part de la celebració. Doncs aquí a Ribera de Cardós també tenim aquesta pujada de torxes, i després tenim correfoc, com no pot ser, a veure, vull dir, és el de sempre, tot aquí el foc, l'aigua, és el nostre, i doncs no podia faltar un correfoc en aquesta Fira de Bruixes i Encantades.
2: Que xulo, eh? Que locos que estan al Pirineu lleidatà. Molt bé. I com celebren l'estiu d'aquesta manera tan especial. Moltes vegades parlem de platges, no? I estem com molt ficats en la platja, i ens oblidem això, que a la muntanya passen coses molt interessants. Molt xulo serà.
1: I segur que així també és fresquet.
2: Sí, també, també. Compte amb les torxes. L'altra recomanació, però suposo que ja tenen en compte. Molt bé, a la Vall de Cardós, com dèiem, al Pirineu lleidatà. Doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per aquesta agenda avui relaxada i tranquil·la. Per fi hem tingut una mica de temps per poder parlar tranquil·lament, que sempre anem a... No?
1: De bòlit. Anem de bòlit.
2: Sí, no, sí, pot ser, no pot ser. Avui l'agenda, de veritat, amb temps per apuntar i tot. Gràcies, Lídia, i fins demà.
1: Fins demà, adéu.
2: Fins demà. Demà l'agenda, ja us he dit que arribarà més acarregada encara, perquè, clar, a mesura que s'acosta el cap de setmana, la cosa s'intensifica, tot i que jo diria que el cap de setmana fort ja l'hem passat, que era el del dia 15, eh? Però bé, encara ens queda estiu per davant. Ara sí, a falta d'uns 11 minutets per les 11, anem tancant i ho fem amb música i amb doble, una altra connexió, vaja, amb Cardedeu.

0: Charango, presente Charango, també a l'Obert per Vacances, però ja per tancar el programa d'avui, abans de marxar, Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia. Escolta, vull l'activitat, a les nostres xarxes. La gent té ganes d'opinar sobre les piscines.
1: I tant. En tenim diferents àudios. Si vols, comencem amb el Guerau.
0: Vinga.
2: Hola.
0: Hola,
2: doncs
0: Guerau.
2: Jo, la veritat, que no sóc gaire expert en aquest tipus de piscines. La veritat, jo vaig a dir que jo sóc fan de la platja. Però, no sé, crec que només m'he banyat com en piscines normals. Però, no sé, una piscina salada crec que ha d'estar tope de guapo, no? En veritat, estàs allà flotando, tal, no? Ha de molar bastant. I el de les biopiscines, no ho sé, ho he vist a Instagram.

0: pero no sé, en plan, home, mola, no, la, el verdecito i tal, però a mi em faria una mica de repelús, perquè em fan com repelús una mica els bitxitos i tot, i que hi hagin animalitos allà mentre em banyo. Però, no sé, saps que mola molt també les piscines de riu també, no? Blan, molen bastant, podrien ficar una aquí al Congost de Granollers. Ja està, no sé, però sempre tinc platja.
1: Platja,
2: sembla que
1: platja.
2: La piscina no, no li va gaire.
1: No, no, i el Grau és un tio relaxat, jo crec.
2: Sí.
1: Molt tranquil, molt relaxat, ens agrada, molta vibra d'estiu, que dic jo. Perfecte, val.
2: Val, doncs continuem amb en Marc Quintó del Prat.
1: Sí.
3: Hola, doncs d'aquestes tres opcions de piscina, a mi la que més m'agrada és la d'aigua dolça, perquè és la que des de petits hem viscut, hem estat tota la vida, que no porti clor en excés, i contra més gran sigui la piscina, millor, per poder-la gaudir fantàsticament bé durant l'estiu.
1: Molt bé.
2: Això sí, que sigui gran la piscina és ideal.
1: És ideal, clar, que no porti massa clor, això clar, ja no, saps aquelles piscines, ara ja no passa tant, però que ja notes l'olor de clor només arribar.
2: Ostres,
1: i que
2: sí.
1: Després, no, al final de l'estiu te banyes dos o tres vegades i et queda el banyador que, tot descolorit. No t'ha passat sí. Això?
2: Sí, sí, m'ha passat, i de banyadors a dir que adéu. O sigui, adéu, sí. Per l'any que ve ens hem de comprar un altre.
1: Sí, sí, sí, això passa. Compte amb el clor. Molt bé. I alguna altra aportació?
2: Sí. La Neus Bou, l'escoltem.
4: Hola, doncs jo em conformaria bàsicament en tenir piscina, ja de qualsevol tipus.
2: Ai,
4: ja em donaria el mateix. Però sí que és veritat que piscina d'aigua salada està bé, perquè no et fa tan malbé el cabell, al final sures i, bueno, al final és més natural, no? Sembla com més natural i no té tant de químic. Així que trobo que si pogués escollir i tenir aquesta opció, doncs seria aquesta.
1: Bé.
2: Jo sóc com la Neus, si podries, o sigui, jo cap piscina, sí. Em sentiria bé qualsevol.
1: Qualsevol, t'és igual.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Jo també, però me quedo amb això de l'aigua salada, és veritat, fa la sensació de que no hagi de portar tanta porqueria, i fa la sensació com d'aigües termals, no? Que les,
2: sí.
1: No? Els spas i tot això d'aigües termals...
2: Sembla com més curatiu, no? Més,
1: sembla,
2: més bo.
1: Sembla, sí, sembla.
2: Si vols també puc mirar per Insta, a veure com
1: Vinga.
2: Van l'enquesta.
1: Sí.
2: L'enquesta que tenim al nostre Instagram d'Obert per Vacances, recordem que tenim tres opcions, que és la de clor, salada o biopiscina, i de moment, bueno, sembla que tenim guanyador, que és la piscina salada.
1: Molt bé.
2: Amb un 55% de vots.
1: I la que perd segurament és la bio, no?
2: Sí. La bio sembla que no ha agradat gaire. És veritat que jo aquest any m'ha sortit bastant per Instagram el que és la biopiscina, perquè no en sabia jo d'aquest tema.
1: Sí.
2: I sí que trobo que és una excel·lent opció si tens espai, si és això, no? Si vols tenir aquest ecosistema, com el Grau, si no t'importen els bitxos.
1: Mm.
2: Llavors, clar, això depèn una mica de la persona, suposo.
1: Però jo crec que encara hi ha molt de desconeixement de com funciona. Costa també, perquè...
2: Sí que sigui una mica nou.
1: Clar, l'altra, la de clor, l'has d'anar mantenint, mirant el pH i tot això, però la biopiscina, la bio també has de fer-li una ullada, no? De que els ecosistemes es regulin o no.
2: Perquè ens ha dit l'Enric, com estan els bitxitos, que és com que el manteniment no l'has de fer. Però...
1: Ja, però tu imagina't que llavors comencen a proliferar els bitxitos, aquests que es mengen altres...
2: Ja.
1: Acabes tenint alguna plaga de... Ai, no ho sé, no ho sé. No
2: Ai,
1: sé.
2: No, això no ho sé.
1: No ho sé. Jo me l'imagino més la biopiscina tipus caldero, saps aquelles olles enormes de l'Obèlix?
2: Sí.
1: Aquells putxeros enormes de caldo, jo m'ho imagino una mica així.
2: Sí, sí.
1: I m'estic imaginant l'Enric a dintre... Allò, fent el xup-xup. No, fora la imatge. Fora.
2: Ai.
1: En fi, després també hi ha aquell clàssic, que és que vas a la platja i lleig, però sense dutxar-te ni res, plup, et poses a la piscina, que llavors queda tota la sorra.
2: Ostres, clar, això no.
1: Això no pot ser.
2: Ens hem de dutxar.
1: Ens hem de dutxar abans d'entrar a les piscines.
2: Correcte.
1: Molt bé. Doncs res, ja l'hem fet petar una miqueta, ens falta saber, això sí, tanquem tema piscines, quin tema obrim per demà?
2: Doncs parlarem demà, o sigui, deixem una mica de banda l'aigua, però la calor la mantenim.
1: Vinga.
2: I ens posem més en focus en els peludets de la casa, en les vostres mascotes, que amb aquestes altes temperatures segur que no ho estan portant gens bé. I per això ens agradaria conèixer, doncs, consells o experiències per ajudar-nos tots plegats a gaudir de l'estiu i que ells no ho passin tant.
1: Molt
2: malament.
1: Bé. M'agrada això, pobret. Consells, perquè els animalons que tenim a casa puguin suportar la calor.
2: Correcte.
1: Molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí. I com sempre, com sempre, ens ho poden deixar per missatge per Instagram, a Obert per Vacances, o enviar-nos una nota de veu al telèfon 696 16 46 65.
1: Doncs demà recollim aquests consells, val a dir que serveixen tant per gossos, per gats, per conills, per canaris...
2: Consells
1: per
2: tot de tota mena.
1: Tots els bitxos que tingueu a casa, a veure com us ho feu perquè puguin suportar una miqueta més la calor, que realment fa patir, eh? Fa patir, molt. Especialment els que són peluts, molt, molt. No? Sí. Molt bé. Doncs tu tens algun bitxo, Estela?
2: Doncs mira, no tinc cap. Vull dir, jo mascotes no, em deixen tenir.
1: Però no pot ser, perquè has de... O sigui, el tema del dia l'has de fer vivenciar, l'has de viure. D'avui a demà, d'avui a demà has d'aconseguir un animal.
2: El que tenim són molts petets per aquí. Per Radiologia de Cardedeu tenim una colònia de gats.
1: Ah, sí? O sigui, ai, que guai. Sí, sí. Que bé. Ah, doncs mira, demà ens els presentes. Perfecte.
2: Ja te'l presentaré.
1: Molt bé. Gràcies, Estela. Una abraçada.
2: A tu.
1: Gràcies.
2: Adéu, gràcies.
1: Avui tranquil·lament parlant amb els companys de Cardedeu, amb l'Estela Muñoz, i tancant ara ja sí, quan falten 3 minutets i mitja per arribar a les 11, tanquem programa L'Obert d'avui. Que acabeu de passar bon dijous. Demà és divendres. Les portes del cap de setmana ens hi tornem a posar a les 9.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i també la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs, recordem, pel proper 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres de Catalunya. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els mateixos centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i també en coordinació amb les forces de seguretat que des de primera hora del matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. Protecció Civil manté l'alerta durant aquest matí amb un grau de perill 1/6, especialment al litoral sud i central. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins aquest cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I paral·lelament també continua la prealerta del Pla Enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i també a la Ribera d'Ebre. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxés, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda, també a la plaça del Trago de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que es reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari i juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
8: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però... els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però... potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però... us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui comencem programa amb unes paraules de Rainer Maria Rilke, un fragment de Cartes a la meva mare per Nadal. És només per posar-nos una miqueta en situació. I diu: no he passat cap Nadal on sabullo que estigués, sense que, per un segon, rere els meus ulls tancats, tot s'omplís de claridad i de sorpresa. Que es reuneixin totes les llums de la meva infància en aquestes nits felices, quan semblava, llavors, com si vestit amb els meus millors vestits, fos germà dels àngels, com si em mantingués entre ells i la resta del món, surant en una illa fins a la qual s'hagués elevat la lleugeresa del meu cor. Passem, doncs, benvolguda mare, aquesta nit santa, fent memòria amb serietat i fervor. Jo crec que no pot passar sense que el nostre cor, sempre inquiet, salti d'alegria cap al passat. Perquè aquí, en el dia del naixement inesgotable del Salvador, l'alegria rescata les preocupacions i la melancolia que habiten a les nostres profunditats. Et desitjo una festa alegre, serena i plena d'esperança. He enviat per separat dos petits regals que espero que t'hagin arribat a temps i que tinguis ja davant teu, encara que siguin tan modestos. Jo obriré a la mateixa hora els dos paquets que ja tinc darrere meu a la calaixera i la teva carta, que m'ha arribat mentrestant. Espero trobar en ella els teus records, plens d'amor, però també, i sobretot, la notícia de que et trobes millor i que ja no tens queixes de la teva salut. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, al 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual, i la lletra i la música les prenem dels millors.

La consciència fa que ens descobrim, que ens denunciem i que ens acusem a nosaltres mateixos i, a falta de testimonis, declara també contra nosaltres.

El dia que la tecnologia superi la nostra interacció humana, el món tindrà una generació d'idiotes i em dóna la sensació de que hi hem arribat.

Sempre hi ha una mica de veritat en cada broma, una petita mentida en cada no sé, una mica de sentiment en cada no m'importa i una mica de dolor en cada estic bé.

L'esperança és desitjar que succeeixi. La fe és creure que succeirà. I la valentia és fer que succeeixi.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de la notícia d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat nouvingut i la incorporació també de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici del curs el proper 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres de Catalunya. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres educatius públics catalans d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els mateixos centres es podrà compartir amb altres equipaments públics situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I un dispositiu de 170 agents de la Policia Nacional amb suport també de la Guàrdia Civil i la Policia Local ha desallotjat els migrants instal·lats a la platja del Trampolín de Ceuta. L'operatiu ha començat a les 7 del matí i s'ha desenvolupat sense incidents. Interior calcula que hi havia unes 1.500 persones, mentre que les autoritats locals elevaven la xifra a més de 4.000. El govern espanyol ha habilitat també dos espais d'acollida a Loma Margarita i també a Embolsamiento amb una capacitat de 1.800 persones. El trasllat es fa de manera voluntària amb el suport del personal del tercer sector. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. Protecció Civil manté l'alerta durant aquest matí, especialment al litoral sud i central. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins aquest cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i també a l'interior de l'Alt Empordà. Paral·lelament, també continua la prealerta del Pla Enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, així com en zones de les Terres de l'Ebre, Tarragona, Ponent i també a la Catalunya Central. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxes, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragú de Noguera, al barri de Pardinyers, també a Lleida. Tot apunta que la persona suposadament era toxicòmana i va morir per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la localització d'un altre cos a la séquia del Cap a Torrefarrera. I Banyoles ha començat les obres per crear un camí verd compartit per a vianants i ciclistes a la carretera de Figueres amb un pressupost de 158.000 euros. L'actuació inclou un pas segur per creuar la 150A i accedir també al Parc de la Draga.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
2: Aquest programa és una remissió.
3: Aquest programa potser no és original, és musical amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual.

Seure a llegir 2 minuts i que semblin 2 hores, o seure a xerrar amb una dona que ens agrada 2 hores i que semblin 2 minuts, això és la relativitat.

fluir amb la vida i s'estanca a la riba, es converteix en problema, perquè fluir la vida vol dir acceptar el que ve i deixar anar el que marxa.

Del patiment han emergit les ànimes més fortes, precisament perquè els caràcters més forts es forgen a base de cicatrius, oi que sí, Pilar?

Solia pensar que la pitjor cosa a la vida era acabar sol, però estava equivocat. El pitjor de la vida és acabar amb algú que et faci sentir sol.

Solament quan sabem i comprenem que el nostre temps sobre la Terra és limitat, és quan comencem a viure cada dia amb la màxima plenitud.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual, gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, gràcies a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins l'any que ve, perquè no tornarem abans, que tingueu unes bones festes i que comenceu l'any amb bon peu. Mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació anunciarà els propers dies més aules d'acollida per l'alumnat no vingut i la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius. També presentarà mesures per millorar les condicions del professorat abans de l'inici de curs, que recordem serà el 8 de setembre. Segons les previsions, els tècnics sanitaris podrien arribar a la meitat dels centres catalans. A banda, també s'instal·laran plaques solars en 341 centres públics d'aquí al 2028 per tal d'avançar en la descarbonització dels serveis públics. L'energia que no consumeixin els centres es podrà compartir amb altres equipaments de la mateixa modalitat situats en un radi de fins a 5 quilòmetres. I en mobilitat, TMB reprendrà el 29 d'agost el servei de la línia L1 entre Florida i Plaça de Sants en tots dos sentits després de les obres de millora iniciades el passat 17 de juliol. Els treballs amb una inversió d'11,5 milions d'euros han permès renovar les vies amb una base de formigó més estable i també modernitzar les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. I també en mobilitat, Banyoles ha començat les obres per crear un camí verd compartit per a vianants i ciclistes a la carretera de Figueres amb un pressupost de 158.000 euros. L'actuació inclou un pas segur per creuar la C-150A i accedir al Parc de la Draga amb nous semàfors per a vehicles, vianants i bicicletes i també més il·luminació. I un dispositiu de 170 agents de la Policia Nacional amb suport també de la Guàrdia Civil i la Policia Local han desallotjat els migrants instal·lats a la platja del Trampolín de Ceuta. L'operatiu ha començat a les 7 del matí i s'ha desenvolupat sense incidents. Interior calcula que hi havia unes 1.500 persones, mentre que les autoritats locals eleven la xifra a 4.000. El govern espanyol ha habilitat també dos espais d'acollida, a l'Loma Margarita i l'Embolsamiento, amb una capacitat per a 1.800 persones. I la temporada de caça menor ha començat avui a les comarques de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès amb la guatlla com a les espècies autoritzades. Al Segrià, els caçadors han detectat una lleugera reducció d'exemplars, especialment en entorns de Torrefarrera, Rosselló i Benavent, que atribueixen a l'augment de les plantacions de panis. I avui comença el descens de les temperatures a Catalunya després d'un episodi de calor intensa. La previsió és que les temperatures es vagin normalitzant fins al cap de setmana. També es manté la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses fins demà a la tarda, especialment al Ripollès, l'Alta Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. Paral·lelament també continua la prealerta del Pla Infocat per elevar risc d'incendi, especialment al Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, així com també a les Terres de l'Ebre, Tarragona Ponent i a la Catalunya Central. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roseta Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
2: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets hostequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Hola, amics. A la nostra vida sempre hi ha hagut una cançó. Els que tenim ja uns quants anys, i sempre hi ha una ocasió per complir anys, per recordar una data, per recordar una fita. I és un temps també per recordar aquelles cançons que han sigut de la nostra vida. Es fa difícil pensar quina és la cançó de la nostra vida. No n'hi ha tan sols una, n'hi ha diverses, n'hi ha vàries. Com aquest Tammy, cantat per la Connie Francis, una cançó que ja ve de la dècada dels anys 50. Avui viatjarem pel temps. Pel temps, a través de les músiques que han estat aquelles cançons de la nostra vida. Benvinguts al món de músiques i gaudint-ne d'aquest programa.

El nostre viatge per la cançó de la nostra vida ha començat amb Temi, amb la veu de Connie Francis, nascuda el 12 de desembre de 1938 a Newark, compta ara amb 67 anys, encara viva. I ha seguit amb el tema del tercer home, amb la cítara d'Anton Karas, un vianès nascut el juliol de 1906 i mort el mes de gener de 1984, amb Mona Lisa, amb la veu de Nat King Cole, nascut com Nathaniel Adams Coles el 17 de març de 1919 en Montgomery i mort en 65 a Santa Mònica, per seguir amb Because of You, un tema cantat per Tony Bennett, nom artístic de Pierino Ronaldo Como, nascut el 18 de maig de 1912 i que va morir l'any 2001, també el mes de maig, el dia 12.

Han estat tres cançons de la nostra vida: My Prayer, amb els Platters, de l'any 56, Love Letters in the Sun, amb Pat Boone, de l'any 57, i Volare, amb Domenico de Modugno, de l'any 58. Els Platters, cinc veus, quatre homes i una dona, varen néixer artísticament l'any 53 a Los Angeles i fundat per Buck Graham. Charles Eugene Patrick Boone, conegut artísticament com Pat Boone, va néixer l'any 34, té 71 anys. I Domenico Modugno, italià, va néixer l'any 1928 i compta ara amb 77 anys.

Tres cançons més de la nostra vida: Heart, de l'any 61, The House of the Rising Sun, del 64, i Crying in the Chapel, de l'any 65. Les veus, les de Timmy Uro, nascuda com Rosemary Timothea Auro l'any 48 a Chicago i mort a Las Vegas el 2004. Una dona petita amb una gran veu. Alan Price, John Steele i Eric Burdon van ser els fundadors del grup britànic The Animals, nascut artísticament en 64 i amb una curta vida fins al 68. I Elvis Aaron Presley, nascut el 8 de gener del 35 i mort el 16 d'agost del 77 a Memphis, com el rei del rock.

L'any 1977, Dan Fogelberg, nascut el 13 d'agost del 51 a Peoria, Illinois, un cantant de folk, de música folk song, ens va alliberar amb aquest tipus de Netherlands. Un tema de l'any 1977 amb el qual acomiadem aquest nostre programa d'avui dedicat a les cançons de la nostra vida. Ho fem amb un tema de Peter Gabriel cantat en aquesta ocasió a duet amb Kate Bush. El tema és Don't Give Up, un tema més modern, més nou, però que també forma part d'aquestes cançons de la nostra vida que sempre ens ve de gust recordar. Us agraïm la vostra atenció i us convoquem al proper programa del Món de Músiques. Gràcies.

0: Són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua important, sobretot al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió meteorològica. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà molta força i també formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
0: Gràcies, Sergi. Estarem pendent del temps. Estigueu-ne també vosaltres pendent d'aquest temps. És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
3: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
0: I la línia 1 del metro de Barcelona entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
3: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
0: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
3: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una de la part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
0: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
3: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
4: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
0: En cultura, aquesta nit, el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
3: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la Cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom del Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
0: I en esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa de Catalunya masculina d'handbol, Joan Barberà.
6: L'handbol Sant Joan d'Espí, el Fracking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicent.
0: Gràcies, Joan. El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo, i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que ha durat setmanes i que s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
3: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines mariners i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: De fet, la pluja tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona, al mateix temps que a l'hora de sopar podrien arribar noves tempestes per l'Aragó en direcció cap als Prepirineus i Pirineus de Lleida.
3: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per a finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits, amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals d'entre els 25 i els 30 graus centígrads.
0: Tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt o molt alt d'incendi a diverses comarques, com ara a la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o al Baix Ebre. Temperatures molt elevades, molts dies seguits de calor i sobretot nits difícils de dormir. Els companys de Canal T, de fet, han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
7: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
0: Doncs bé, aquestes altes temperatures ha fet que l'aigua del mar arribi als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor de fet marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
8: La Mediterrània Occidental està immersa en una gran onada de calor marina, amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres que la Costa Brava Nord han fregat els 28 graus. Aquests valors són totalment inèdits en registres dels darrers 50 anys a l'Estartit i Illes Medes. Josep Pasqual és observador meteorològic de l'Estartit.
9: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
8: Les onades de calor marina tenen un efecte directe sobre la fauna i flora al mar. Organismes com mol·luscs, esponges i coralls moren per aquest xoc de calor. Les fanerògames marines, com per exemple la posidònia, pateixen canvis en el seu cicle vital i reproductiu. I l'escalfament de l'aigua del mar canvia la distribució d'espècies de peixos amb aparició d'espècies subtropicals.
1: Notícies en xarxa.
0: Passant 8 minuts del punt de les dues, era un dels altres titulars de la jornada d'avui. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. De fet, aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents.
3: El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
0: Ens en dona més detalls en aquesta crònica l'Arnau Vidal.
10: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
0: Important també les obres de l'L1 del metro, encara la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Des de mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busson.
10: Amb un pressupost d'11,5 milions d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
11: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
10: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
0: Us ho explicàvem també en portada, la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies, a Lleida, després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació sembla que es manté estable i sense nous incidents. Des de Lleida TV, Carla Rodrigo.
12: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
13: Fan les bones estructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia seran tots que no s'ho esperen res a que quan surten al carrer és que n'han plantat.
12: La Rosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
0: Doncs a Tàrrega, l'Ajuntament també reforçarà la vigilància a la zona d'oci nocturn de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties dels darrers dies. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
14: A partir d'aquest cap de setmana, Mossos d'Esquadra i policia local desplegaran patrulles conjuntes les nits de divendres i dissabte. La mesura arriba després de la baralla registrada el passat cap de setmana, davant d'un establiment d'oci nocturn, en què una persona va resultar ferida i va haver de ser atesa al cap de Tàrrega. Els dos presumptes agressors van ser identificats i un d'ells, un jove de 19 anys, va ser detingut. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, assegura que l'Ajuntament actuarà amb contundència per posar fi a aquesta situació.
15: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans per es puguin aturar.
14: El dispositiu policial actuarà principalment a l'Avinguda de Catalunya, tots els caps de setmana en horari nocturn.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 2 minuts i arribarem a 3:15. Abordem ara la crisi migratòria i és que el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
3: Es tracta dels espais de l'Home Margarita i l'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els prop de 1.800 migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vives.
4: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
0: Doncs bé, a casa nostra, l'Associació Afroequatioguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Des d'Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
12: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
16: El procés de regularització o de renovació té tres processos obligatoris i consecutius. Primero, la sol·licitud i la espera de la resolució. El plazo legal és de 3 meses. En la práctica, hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
12: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
0: I el Baix Penedès es prepara per una nova verema, com a la major part del territori. Això sí, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar-lo ja dilluns, amb un ull al cel, ja que s'anuncien tempestes. Des de Ràdio i Televisió el Vendrell, Lolo García.
17: Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors quant a volum, ja que, malgrat que la producció és un pèl més elevada per les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos ha comportat, per contra, que el gra s'hagi deshidratat i, per tant, pesi una mica menys. Un cúmul de circumstàncies que, tanmateix, segons l'enòleg i viticultor de Llorenç del Penedès, Martí Giral, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors.
18: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, el míldio, que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
17: Alguns productors ja comencen a veremar aquesta setmana vinent, unes dates, finals d'agost, molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça de primera hora del matí a migdia. I tot plegat en un context d'excés acumulat de producció les darreres temporades, que ha portat associat una forta davallada del preu del raïm.
0: I un estudi del Centre Tecnològic del Vi analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO Terra Alta a partir de vins de 7 cellers de diferents zones de producció. Ens ho explica des de 21 Ràdio la Caterina Vinyó.
19: Un estudi del Centre Tecnològic del Vi ha analitzat vins de la DO Terra Alta per tal d'aprofundir en el coneixement de la garnatxa blanca. Rosa Cavallés, la presidenta de la DO Terra Alta.
20: Hem agafat set bodegues diferents en anyades consecutives i s'ha fet un estudi per a determinar la caracterització organolèptica que hi ha als veïns i de la manera que envelleixen, segons lo sol i segons el tipus de terra que tenim aquí a la nostra comarca.
19: Cavaller explica que l'estudi també els ofereix informació sobre els efectes del canvi climàtic i com actuar en benefici de la producció.
20: També de la manera que està tot canviant, sobretot en el tema climàtic, del canvi climàtic, és tindre arguments per a saber cap on hem de tirar. Contra més arguments tinguéssim, més podem defensar la nostra garnatxa de cara a nivell nacional com internacional.
19: L'objectiu és reforçar la singularitat, però també la projecció dels vins de la DO Terra Alta.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
3: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes d'evidència de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
0: A Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
3: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar la mort de l'home. Fons dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta. El jutjat es fa càrrec d'aquest cas.
0: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
3: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de 2 vehicles i una furgoneta i investiguen 2 persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
0: I 10 minuts i arribarem a 2:15. L'Ajuntament d'Amposta i l'empresa Remsa signen un nou contracte de manteniment i millora per al cementiri municipal, que augmenta el pressupost anual de manteniment de 35.000 a 110.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
2: Després d'haver invertit més de 500.000 d'euros en consolidar les estructures i nínxols existents, el nou acord es focalitza en millores d'accessibilitat i servei als usuaris. Tindrà una durada de 4 anys. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
21: Incorpora millores tan importants com una plataforma elevadora, com tres escales en plataforma per facilitar l'accés als nínxols superiors per part dels usuaris. També una actualització de tots els nínxols, d'un plano dels nínxols, també la millora de l'horari. Incorpora coses tan importants com el que és la pintura, que estarà a fer a l'Ajuntament i ara se passa a incorporar en este nou contracte, la millora de voreres.
2: El cementiri d'Amposta disposa de 4.500 nínxols i 33 columbaris i ja preveu una ampliació per al futur.
0: Abans dels esports, moment per la cultura. El Castell de Calonge, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com és la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat, Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
22: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic el Festiu de Calonge. Aquestes 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
23: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir al festiu.
22: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Helena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band ja han exhaurit totes les entrades.
0: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de la nit de vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir-ne un dels millors escenaris. Ens ho explica des de Canal Blau en Jaume Ingles.
24: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, vaig igual, assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
25: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi, posar tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó anirà molt més reforçat.
24: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
0: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha emportat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
3: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs graciec. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
0: Ara sí, els esports. Que ens porta en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
6: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la sorpresa contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt ballesà. Pablo Larrumbide és el tècnic de l'handbol Sant Joan d'Espí.
26: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
17: Són les paraules, les declaracions de la Rumbide a la xarxa, i l'entrenador del balonmano granollers és Antonio Rama.
7: Són partits que no són fàcils, vull dir, històricament jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament penso que les forces s'igualen bastant.
17: La cita a les 8 del vespre, demà segona semifinal entre el Sant Vicenç i el Barça, entre el Barça i el Sant Vicenç, i també en directe a la xarxa Més. En hoquei herba, avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení s'enfronta hores d'ara a Nova Zelanda i a les 5 de la tarda el combinat masculí juga davant Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol, el Barça, pendent de fitxar un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Al-Ahly egipci per 2-1 amb gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
8: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
17: A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt especial al club blanquiblau. El defensa de Cabrianes, a Sallent, afronta la seva primera temporada a la primera plantilla.
9: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
17: A segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre el camp del Villarreal B per 2-0 en un nou partit amistós. I a la Copa Federació, destaquem que l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals. El duel entre els dos conjunts catalans va finalitzar amb empat a 2. Es va decidir els penals. L'Hospitalet segueix endavant en aquesta competició.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment important al sud-est de, al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Per tot plegat, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà amb molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
1: És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
4: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
1: I la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
4: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
1: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
4: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
1: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 emigrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
4: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
5: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
6: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
1: I en cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
4: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom de Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
1: En esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Joan Barberà.
7: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa més demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicenç.
1: El control de sol, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, i qui us parla, Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'avui. Mirem al cel i és que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
4: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
1: I la pluja que tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona.
4: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals entre els 25 i els 30 graus.
1: Ara bé, tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt o molt alt d'incendi a diverses comarques, com ara la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o el Baix Ebre. Unes temperatures altes, molt elevades i durant molts dies seguits, que sobretot fan difícil dormir a la nit. Els companys de Canal T han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
8: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
1: Gràcies a aquestes temperatures altes també han castigat els treballadors a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un nou sistema que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 37,8 graus o quan la temperatura ambiental assoleix els 42. Iris Rodríguez, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
9: El consistori municipal ha incorporat aquest estiu 60 polseres d'alerta tèrmica destinades als treballadors municipals que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant les altes temperatures i reduir el risc associat a l'exposició de calor. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan detecten que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus i també emeten una alerta quan la temperatura de l'entorn arriba als 42. Laura Olmo és la regidora de Via Pública.
10: El que volem és poder-nos avançar a possibles situacions de risc i donar-los una eina que els avisi a temps perquè puguin parar, descansar i protegir-se abans que la calor es pugui afectar, no? Es tracta de posar eines fàcils i útils a disposició de la gent que treballa, doncs, exposada al sol.
9: Quan la pulsera s'activa, el protocol indica que l'empleat ha de deixar de treballar, desplaçar-se a una zona fresca i amb ombra, refrescar-se, hidratar-se i avisar a l'encarregat.
2: Notícies en xarxa.
1: Passen 7 minuts a 2:15, era un dels nostres titulars d'avui també. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius.
4: Aquest és, de fet, un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents. El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
1: Més detalls, Arnau Vidal.
11: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
1: I les obres de l'L1 del metro encara en la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busón.
12: Amb un pressupost d'11 milions i mig d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
13: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
12: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
1: I un dels altres punts informatius d'aquests dies és a Lleida. Allà la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balafi, el Clot i el Parc de les Vies després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació es manté estable i sense nous incidents. Lleida TV, Carla Rodrigo.
14: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posar el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
15: Famílies molt desestructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surten al carrer visquin amb la humanitat.
14: Larrosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 4 minuts i arribarem a 3:15. Abordem ara la crisi migratòria, i és que el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
4: Es tracta dels espais de la Loma Margarita i el d'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
5: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
6: Esto no ha sido una crisis migratoria. Esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
1: I a casa nostra, l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
17: El proceso de regularización o de renovación tiene 3 procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses. En la práctica, hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
16: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Us expliquem ara altres informacions del territori, i és que la costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de 2 tintoreres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en 2 ocasions més a tot el món. Des de Radio Ciutat de Badalona, Mateo Chaquipuendo.
18: La Costa Badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional. El primer intent de còpula de tintoreres enregistrat al Mediterrani i el tercer documentat al món. En David i la mare, divulgadors científics de Pelagic Expeditions, han pogut observar i enregistrar aquest comportament durant una de les seves expedicions. Les imatges mostren un instant d'una interacció de dues hores entre els animals i els membres de l'expedició. Un comportament que, asseguren, és més habitual del que es pensa, però molt difícil d'enregistrar.
19: En el futur, aquesta dada, juntament amb altres dades que s'han anat recopilant per diversos científics aquí a la costa catalana, doncs poden ajudar a conservar millor l'espècie perquè poden ajudar a determinar zones importants o d'interès.
18: Una tasca que continua amb la recollida de dades, estudi d'aquests animals amb l'objectiu de preservar una espècie amenaçada per la seva comercialització.
1: I de fet ara us preguntem si sabríeu com salvar un dofí malalt o quins passos seguir. Doncs bé, la Fundació CRAM ha creat el taller Salvar el dofí Ulisses per educar els més petits, i ens ho explica des de ETV en Pau Garrido.
20: La Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins ensenya com ajudar un dofí en el cas de trobar-lo a la platja o malalt. L'activitat Rescata el dofí Ulisses ens posa a la situació de rescatar un d'aquests animals, explicant com tractar-lo i quins passos hem de seguir. Segons Irene Antúnez, coordinadora de l'àrea d'educació del CRAM, aquesta activitat té diversos objectius.
21: Els objectius són varis. Primer, que puguin conèixer una mica la biodiversitat que tenim aquí de dofins i balenes del Mediterrani, i sobretot que puguin conèixer quines són les amenaces i els problemes que tenen aquests animals en el mar, i que surtin del taller doncs sapient com ajudar-los, i si es troben algun cop un dofí fora de l'aigua, doncs que sàpiguen actuar de manera correcta.
20: Al taller s'explica també quins problemes pateixen aquests mamífers al mar Mediterrani, com la contaminació o la pesca. Una forma d'ensenyar respecte a la fauna marina als més petits de forma lúdica i interactiva.
1: 3:15, és moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
4: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra, que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
1: I a Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
4: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta i el jutjat es farà càrrec ara del cas.
1: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
4: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
1: I la Policia Municipal de Girona ha identificat quatre persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes.
4: Els agents els consideren membres d'una organització criminal amb els rols molt definits. La investigació continua oberta i ja han posat els fets en coneixement de l'autoritat judicial i dels Mossos d'Esquadra.
1: Moment per la cultura. Era el nostre titular de cultura, el Castell de Calonge. Així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura del mestre Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com són la Cobla Sant Jordi i la Principal del Llobregat.

0: artístic del festival Francesc Sánchez Carcassés.
1: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
0: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Elena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band, ja han exhaurit totes les entrades.
2: I amb la festa major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de nit de la Vigília, ens ho explica des de Canal Blau el Jaume Anglès.
3: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, Vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, Patx Igual assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
4: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi, posar tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó, anirà molt més reforçat.
3: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
2: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha endut el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
5: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs gracienc. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
2: I la Universitat Rovira i Virgili ha portat la ciència a les festes de la Cinta de Tortosa amb l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, inaugurada a la plaça del Mercat.
5: Una mostra que relaciona diferents elements de la festa amb disciplines científiques i que es podrà visitar fins al 10 de setembre.
2: Una crònica del Canal T del Martí Carot.
6: Les festes de la Cinta amaguen molta més ciència de la que pot semblar a primera vista. Els correfocs, els focs d'artifici, els gegants i el bestiari, l'ofrena de l'atxa, la catedral o fins i tot l'himne de Tortosa són alguns dels elements que protagonitzen l'exposició La Cinta amb ulls de ciència de la Universitat Rovira i Virgili. La mostra, instal·lada a la plaça del Mercat, està formada per 8 cartells que permeten descobrir les festes des de disciplines com la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia o l'arquitectura. Xavier Ferrés, el director del Campus Terres de l'Ebre, i Jordi Jordà, regidor de Festes de Tortosa.
7: Representant, diferents aspectes on especialitats de la ciència estan vinculades a actes que es viuen a les festes.
8: Per tant, és una manera de divulgar les nostres tradicions, les nostres festes, però a la vegada també de divulgar la ciència de cara al públic en general.
6: El calendari també tindrà una versió en braille, reforçant la voluntat de fer esta proposta accessible i inclusiva.
2: Una mica més de 8 minuts i arribem al punt de les 3. És moment ara dels esports. Què ens porta en Joan Barberà? Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
9: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat. Serà a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la campanada contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt vallesà. Pablo Larrumbide és l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí.
10: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
9: Declaracions de Larrumbide, l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí a la xarxa. I el tècnic del balonmano Granollers, del Freiking Granollers, és Antonio Rama.
11: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
9: Aquest partit es jugarà avui a les 8 del vespre i demà, segona semifinal, s'enfrontaran el Barça i el Sant Vicenç i també ho podreu seguir en directe a la xarxa Més. En hoquei herba destaquem que avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení juga

0: hores d'ara contra Nova Zelanda i a partir de les 5 de la tarda el combinat masculí s'enfronta a Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol destaquem que el Barça, que està pendent de concretar el fitxatge d'un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Alaqli egipci per 2-1. Gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
1: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
0: I a les properes hores, en els propers dies, poden haver-hi novetats a Camp Barça, tant de fitxatges com de continuïtats, perquè Jorge Mendes, representant portuguès de bona part de la plantilla blaugrana, acaba d'arribar fa pocs minuts a la ciutat comtal, a Barcelona. Un dels temes a definir és João Cancelo, que continuarà al Barça, però que ahir no va poder ser presentat amb la resta de la plantilla. A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt i molt especial al conjunt blanc i blau. El defensa de Cabrianes a Sallent afronta la seva primera campanya a la primera plantilla.
2: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
0: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero, que la passada campanya va ser un dels protagonistes en l'ascens a la categoria de plata. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre ahir al camp del Villarreal B per 2-0 en un nou amistós. Escoltem el nou davanter, Diego Gómez.
3: Sensaciones de que hay que seguir mejorando, todavía nos quedan 10 días para el comienzo de la competición. Se han visto cosas que tenemos que mejorar, cosas que positivas también, a pesar del resultado, pero nada, seguro que en estos 10 días las mejoramos para estar al 100% para el inicio del Liga.
0: I a la Copa Federació, l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals, en un partit que va acabar amb empat a 2. L'entrenador dels riberencs és Raúl Page.
4: Que hemos podido empatar mucho antes del empate, hemos podido ganar el partido antes de la prórroga. Y bueno, luego nos hemos ido a la prórroga, allí sí que se han ajustado un poquito más la fuerza, el desgaste del equipo ha sido brutal. Y aún así hemos tenido las mejores situaciones en la prórroga para ganar el partido. Al final hemos llegado a los penaltis, hoy nos ha tocado sonreír y nada, muy contento por el grupo, también por la gente, darle las gracias a la gente desplazada de Cabrera y Villanova. ¿Vale? Y nada, a seguir trabajando, era un partido importante para nosotros, lo hemos afrontado muy muy bien. Passem de ronda i a seguir preparant l'equip per llegar bé a la jornada 1.
0: I actualitzem el partit del Mundial d'Hockey i Herba. La selecció espanyola femenina empata de moment 0-0 davant Nova Zelanda.
5: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Demà més. Bona tarda.

0: xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària està interrompuda a l'altura de Juneda, a les Garrigues, per una incidència a la catenària. Segons informa Adif, l'afectació correspon a les línies R13 i R14 que circulen pel tram entre Lleida i la Plana, Pica, Moixons. L'avaria s'ha produït a conseqüència d'uns treballs programats que s'estaven fent a la infraestructura. Adif ha indicat que els tècnics treballen per resoldre l'avaria el més aviat possible. I avui també tercer dia de reforç policial a Perdinyà, Esbalàfia i el Clot a Lleida. La Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en aquests aldarulls que van tenir lloc el passat cap de setmana i a principis d'aquesta setmana, per demanar-los la seva col·laboració. De moment la situació es manté estable i sense nous incidents. Recordem que el primer dia hi va haver 7 detinguts, de moment 2 d'aquests, tots dos majors d'edat, han quedat en llibertat en càrrecs. Escoltem l'alcalde Fèlix Larrosa.
2: Perquè són bodes estructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surtin al carrer es queden amb el mar al cap.
1: I la temperatura avui afluixa, però la de l'aigua del mar va rècords enguany. Ha arribat, per exemple, els 27,8 a l'Estartit, un valor inèdit als darrers 50 anys. Les onades de calor marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins, la flora i la fauna. En aquest cas, per exemple, diuen els experts que la Costa Brava Nord està 4 graus per sobre de la mitjana. Escoltem Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit.
3: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
1: Temperatures altes que castiguen els treballadors. A Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un sistema nou que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 38,8. És el cas d'unes polseres que es posen i que, per exemple, porten totes aquelles persones que treballen a l'aire lliure, com són els serveis de neteja. I ha trobat el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià. Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes de violència, però s'ha obert una investigació.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem ara mateix.
5: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Ràdio Molins de Rei i un munt de músiques presenten...

Benvinguts al programa Amb Veu d'Orquestra. Si sou fervents admiradors de Glenn Miller, també ho hauríeu de ser-ho de Tommy Dorsey. Nascut com Thomas Francis Dorsey Jr. a Pennsylvania l'any 1905, ha estat un dels músics del jazz i director de Big Bang ben popular. Junt amb el seu germà Jimmy, ja van tocar a diferents formacions orquestrals com la de Paul Whiteman. L'any 1934 formen Dorsey Brothers Orchestra. La formació tindrà una vida molt curta, tan sols un any. Tommy forma la seva pròpia orquestra. Tot just començar amb la nova formació, Dorsey comença a plegar èxits i popularitat. Després de la Guerra Mundial, l'any 1946, Dorsey dissol la seva formació, però ben aviat la forma de nou. L'any 53, els germans fan les paus i Jimmy assuma l'orquestra del seu germà i tornaria a tenir un nom de Dorsey Brothers Orchestra. En el programa Stage Show de la televisió, l'orquestra de Dorsey va presentar a un desconegut, Elvis Presley. Dorsey té una llista llarga de treballs discogràfics i va participar en diverses pel·lícules. Us oferim un recull del bo i millor de Tommy Dorsey. Hem obert amb el tema Opus One. Segueixen ara Mary, I'm Getting Sentimental Over You i Ho, Look at Me Now.

Amb aquest tema tanquem el programa de dedicat avui a l'orquestra de Tommy Dorsey. Us emplacem fins al propi programa amb el d'orquestra. Serà, com bé sabeu, ben aviat, demà mateix. Gràcies i fins aviat. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un nou avís per temps violent amb probabilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent que poden superar els 40 km per hora, esclafits i tornados. Al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Osona. Recordem que Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja vagi guanyant protagonisme, de fet ja plou en alguns indrets arreu del territori aquestes properes hores. L'arribada, a més, anirà acompanyada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg d'aquestes hores que podria, de fet està previst, que s'endui la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat a casa nostra. I el Departament d'Agricultura no ha detectat cap positiu de pesta porcina africana entre les 302 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que passa des de l'inici del brot, el 28 de novembre. Des d'aleshores s'han analitzat més de 11.300 senglars, mostres, de les quals 379 han donat positiu. El Departament diu que el resultat reforça la confiança en l'estratègia d'erradicació i les mesures desplegades, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat. Per aquest motiu es manté sense canvis les restriccions. I l'Ajuntament de Tàrrega reforçarà la vigilància a la zona d'oci nocturns de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties per soroll que repeteixen cada cap de setmana. La mesura arriba després d'una baralla i la detecció d'una persona en una matinada el passat diumenge davant d'un establiment d'oci nocturn. Escoltem Rosa Maria Parelló, que és l'alcaldessa de la ciutat.
2: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans perquè es puguin aturar.
1: I a Lleida, al barri de Pardinyes, un home ha mort a la plaça Tragó de Noguera. Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar-ne la mort. Fons, els Mossos van descartar que es tractés d'una mort violenta. I els veïns del barri de Sants tenen un ull posat al cel per les previsions de pluja els propers dies, poques hores de l'inici de la festa major que comença dissabte i s'allarga fins al dia 30 d'agost.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
3: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
2: Doncs truquem ara mateix.
4: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Nostàlgia, anys 60.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos en només una hora, entre les 4 i les 5 de la tarda, per les pluges amentades i calamar-se. Per ara no s'ha registrat cap servei rellevant. La majoria de les trucades s'han fet al Vallès Occidental, especialment a Sabadell i Terrassa. S'han fet actuacions de sanejament, retirar arbres caiguts, mobiliari urbà i petites inundacions. Recordem que el Metocat ha emès un avís per temps violent fins a les 6 al Bages i al Moianès, i també ho havia fet el Baix Llobregat, el Vallès, l'Alt Penedès i l'Anoia. I si ens fixem en la temperatura en general, també hem de parlar de la temperatura de l'aigua del mar, que ha batut rècords enguany. Arriba als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins, la flora i la fauna. La Mediterrània, de fet, està immersa en una onada de calor amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres de la Costa Brava que han fregat els 28 graus. Aquest valor són totalment inèdits en registres de l'Estartit i les Illes Medes. Escoltem Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit.
2: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
1: Per cert, que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han incorporat aquest estiu per primera vegada 60 polseres d'alerta tèrmica destinades al personal municipal que desenvolupa la seva feina a l'aire lliure. Ho fan per reforçar la prevenció davant les altes temperatures. 30 d'aquestes estan destinades al personal d'obres i serveis i 30 a medi ambient. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan es detecta que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus. I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats. Si fossin autèntics, tindrien un valor al mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels perits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta investigant les persones de 43 i 60 anys per un delicte de la propietat industrial. I un estudi del Centre Tecnològic del Vi, el Vitec, analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO de Terra Alta a partir dels vins de 7 cellers de les zones de producció i permet aprofundir en la singularitat d'aquests vins.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
2: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic. Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu,
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Activating all systems. Ready for transmission. Look for Italo AT style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics Megamix Volume 2.
0: Generació
1: Chic,
0: amb Toni
1: Ramonet. Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Vinga, com sempre, amb el bombo, marcant-nos que això, que ens hi posem, que comencem, que som tots aquí... Passem llista o no hem de passar llista, no? No podem passar llista, perquè saps? És que som ja una colla... I després d'haver fet aquests 200 programes fa això, doncs, un parell, tres programes amb aquest, doncs encara en som més i us ho agraïm. Gràcies a tots per les felicitacions d'haver arribat en aquell programa 200, però ara ja estem en el 203. Per tant, anem ja de cara al 300 o de cara al 3.000, no ho sé, de cara al... Contents, això sí, de fer ràdio una vegada més amb vosaltres, d'acompanyar-vos una estona més i d'acostar-vos a aquells records que queden en el vostre subconscient, tots aquells que veu viure aquestes èpoques daurades, aquestes dues dècades glorioses de la música, que són els 80 i els 90, que ja sabeu que és doncs, la base del nostre programa, d'aquesta Generació Chic, dels que vam créixer en aquesta, estimant la música doncs, en aquests 80s. I 90, tots aquests que ens agrupem també en un perfil d'Instagram, allà en aquesta colla, que anem fent comunitat, que en diuen ara, eh? La comunitat. Doncs sí, som comunitat Generació Chic, i ho som també gràcies a vosaltres i a tots els que ens acompanyeu. A Instagram, l'arroba al davant, Generació Chic. I allà ens podeu doncs, deixar missatges del que vulgueu, del que us roti. Així de clar, podem compartir experiències, podem compartir també, ostres, quan jo sonava, me'n recordo aquesta cançó, que era quan anava a tal lloc, a la primera feina, a la meva primera discoteca, que jo no anava al Chic, jo anava a una altra. Això ens explica a vosaltres la vostra vida, que ens agradarà doncs, llegir-la i saber una mica per on aneu. També són molts, perquè sí, la música que posem és així com... Diguem-ne que molt canyera i molt de coses d'aquestes, però al final, les peticions que més ens feu, deu ser perquè us recorda, vés a saber quines coses són aquestes cançons d'amor o de mort, amb la T final aquesta, i ben marcada. Què? Tenim clar el que és això, ja, o no?
3: ¡Qué temazo!
1: Comencem amb un supertamasso. I tant que sí! Amb el senyor Phil Collins, un àlbum de 1982, es deia Face Believe, i en aquest àlbum estrem aquest primer senzill, que es diu India Tonight. Ah, això sí que és un himne, absolutament un himne de la nostra generació, i amb el que obrim aquesta Generació Chic d'avui. Phil Collins, acompanyant-nos, doncs, per obrir foc, India Tonight.

0: Ai, senyor, senyor, quina passada aquesta cançó. Això sí que és el que us dèiem abans, el que ens deia l'Abril, diguem les coses tal com són, que és un autèntic tamasso, i quan hi ha aquella pujada de bateria, no? I... quan passa això, és absolutament emocionant. Jo no sé si heu tingut l'oportunitat d'estar en un concert en directe del màgic Phil Collins, però... personalment et dic que veure en directe just aquesta pujada de bateria que ens marca ja cap al final de la cançó és per posar-se a plorar d'emoció, absolutament emocionant. Phil Collins amb aquest India Tonight. Una cançó una mica estranya si analitzem una mica la lletra, però això ja cada un com que li dona les interpretacions que vulguis, però diu coses així com que, mira, si t'estiguessis ofegant ni t'ajudaria, per exemple. Una cançó en la que, evidentment, el so prioritari, el que mana, el que remena les cireres és, com no pot ser de cap altra manera, el so de la bateria. És la bateria del Phil Collins el que ho marca absolutament tot. Perquè no pot ser d'una altra manera. Estem parlant de Phil Collins i la seva bateria, el que ja ho saps, va ser també bateria de formacions com, per exemple, els Genesis. Phil Collins obrint el Generació Chic d'avui. Això és un plaer, un... Sí, és que no es pot dir d'una altra manera.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem agafant per això ara una miqueta d'això, de ja allò que se't mouen els peus, que ja ens torna a posar en situació, la situació que ens agrada, la situació de ballaruca, de festa... Aquí amb els Gabinet, i aquest La culpa fot el xa-xa-xa, perquè sempre tendim a donar-li la culpa al cul. Algú, en aquest cas, que sigui del xa-xa-xa.

Et deia abans que tenim aquesta tendència, aquesta carència a la barra que ens deien els Gabinete. Aquesta, nosaltres la carència la tenim més aviat a fotre-li la culpa sempre. Sempre algú, sempre se l'ha de carregar algú. En aquest cas, que sigui el xa-xa-xa, ens deien Gabinete Caligari des de 1989 i un àlbum que es deia Privado.

La banda del Jaime Urrutia, la banda brutal dels Gabinete. Una de les bandes capdals sense les que no es pot entendre, doncs, el... això, el pop-rock espanyol, no? I una altra de les bandes entre la que es podria, sense la que no es podria entendre el pop-rock català serien els Pets. Aquí hi ha una versió en directe del seu S'ha acabat. Una història d'amor brutal.

0: les cançons més intimistes, potser, dels Pets. Una cançó que, com et deia, és una cançó d'amor, on ens en relata la història d'amor entre dos nois que vivien allà en aquell pis de Cambrils. Perquè sí, encara, ara, imagina't, això és una cançó, aquesta, la versió original de 1991, tot i que la que estem escoltant, això pertanyia a un àlbum que era el Calla i Balla, però estem escoltant la versió del directe del Vine a la Festa del 95. I això ens relatava, doncs, aquesta història entre dos nois que havien de refugiar-se en un pis fora de les mirades de la gent coneguda. Hosti, encara estem així. Això ja et dic, és del 90, però, per desgràcia, encara hi ha gent que se n'ha d'amagar de no poder anar amb qui li doni la gana. Mare de Déu, fem-nos-ho mirar com a societat, sí? Va, entre tots plegats potser ens en sortirem. Hosti, estem així com molt paradets, no? Anem a posar una mica de, no sé, una mica de... Sí, una mica de música així com disco, no? Una coseta... Què? Sí? Posem-nos en rotllo del nostre, va.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda. Chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic. Set to the side, you'd better run and hide. Mind to the side, everybody wants to stay alive. Set to the side, you'd better run and hide. Mind to the side.
0: Agafem rotllito guapo. Aquesta, això et sona, evidentment, és de Fiebre del Sábado Noche, d'altra volta i tot això, però és una versió així com més noveta, més novedosa, que em van fer el 95 una gent que es diuen Intrends. Després te'n parlo una mica, però això és, evidentment, la Staying Alive.

Staying Alive, ja saps que és la cançó, diguem-ne, una de les cançons més importants d'aquella fiebre del sábado noche, una cançó, evidentment, dels Bee Gees, amb aquesta veu de falset que anem sentint per sota. Everybody in the house, come on, let me hear you say ho! Doncs això, vinga, va, tota la penya que hi ha per aquí que ho vull sentir, deixeu-me sentir com dieu aquest ho-ho. Aquella cançó dels Bee Gees, aquella cançó d'aquella mítica pel·lícula, doncs és una cançó que han agafat una penya d'Anglaterra, aquests són anglesos, es diuen In Trance, és una formació de house, de dance, de música així més techno, i l'han agafat i li han donat aquest toc amb aquest rapejat a sota, que li dona, doncs, molta més actualitat. De fet, actualitat estem parlant d'una versió que en van fer el 95. La cançó, ja saps, és molt anterior, la del Fisis, la base. Bé, però està molt xulo això de donar-li aquestes coses així com en aquestes bases rapejades, eh? I que ho facin sobre coses de pel·lícules o de sèries de televisió, doncs és xulo. Com, per exemple, ho feia The Fresh Prince of Bel-Air. Sí? Amb el JC Jazz. Després t'ho explico, va.

Et deia abans, doncs, això és una història. Aquest senyor que canta també és el Will Smith, que també és el protagonista d'aquesta sèrie de la nostra joventut, que era el Príncep de Bel-Air. Aquella sèrie dels 80, en què el protagonista era el Will Smith, doncs Will Smith va fer entrar... De fet, a la mateixa sèrie també hi sortia un amic seu que es deia en Jazz. No sé si us recordeu la sèrie, doncs el Jazz és aquest senyor que també canta aquí amb ell. Aquell Jazz que es deia la sèrie, aquí es diu Jay-Z. DJ Jay-Z. Jay-Z Jeff. And the Fresh Prince és els que aquí munten aquesta pel·lícula amb la cançó de la sèrie El Príncep de Bel-Air. La veu és del mateix Will Smith, que ja saps que a més de fer d'actor també li agrada rapejar. Hem punxat algunes altres coses aquí al generació del mateix Will Smith. Aquí, doncs, ajudat del Jay-Z Jeff. Una cançó que la vam agafar com a sintonia de la sèrie i que, home, doncs ens ha fet ballar moltíssim. Va, anem amb... Mira, aquest senyor també és era de la nostra edat i que, més o menys, i, hosti, també va marxar aviat, tu. Nick Cayman, amb aquell Promise Myself, segurament el seu gran èxit. Va, som-hi, va, una mica.

0: Way For You, aquest Promise Myself, el Nick Cave, una cançó de 1990, des del Move Until the We Fly. La cançó més coneguda, sens dubte, d'aquest senyor, artista, diguem-ne que, bé, cantant, doncs amb èxits com aquest, amb altres també, que també hem recordat aquí al Generació, però també doncs hem de veure la seva carrera com a model. És aquell senyor que ens va fer aquell anunci dels Levi's. Te'n recordes que se n'anava amb una bugaderia allà al mig del carrer, d'aquestes... Aquestes que abans eren de només les veiem a les pel·lícules americanes i que ara ja les tenim a totes les ciutats també del nostre país. Doncs en una d'aquestes arribava, es traia els seus Levi's 501, els podia rentar i es quedava allà esperant. I allò va ser, aquell anunci va ser brutal. Doncs el senyor Nick Cave ens va deixar amb 59 anys, víctima d'un càncer. Noi, sempre se'n van els millors, que diuen, però... home, sí, doncs 59 anys, diguem que no és una edat... una edat per anar-se'n, segur que no. Nick Cave amb aquest de Promise Myself aquí al Generació. Hola, hola, hola. Això, sí senyor, va, Abril, digue-m'ho.
1: Tamassu.
0: I tant que sí, heu dit mix amb els Sweet Dreams. Això sí que és un tamassu al Generació. I no ens ho volem perdre. No, esclar que no, ni ens ho volem perdre. Ni volem que t'ho perdis. Vinga, va, a gaudir tots amb aquest himne de la nostra...

Aquí tothom està buscant una cosa o altra. Això està claríssim. És, deia, un autèntic himne de la nostra generació, aquest Sweet Dreams and Made of This, de, no pot ser d'una altra manera, la banda Eurythmics.

Aquest Sweet Dreams ens el portaven els Eurimis, que ja saps que són doncs una parella formada per l'Annie Lennox i el Dave Stewart, l'Annie Lennox més a les veus i el Dave Stewart a les composicions d'aquests himnes, perquè això, una cançó com aquesta sí que és, sens dubte, un dels himnes de la nostra generació. Aquesta cançó és d'un àlbum, és el primer senzill que surt d'un àlbum justament titulat com aquest. De fet, aquesta cançó és la que dona doncs nom a aquest àlbum del 83, Sweet Dreams Are Made of This. La peça clau, sens dubte, dins la carrera musical d'aquest duet que et deia, són els Eurythmics. Aquests són noruecs. Es diuen Aha. Això és del 85. I es diu Take On Me.

Ja ho saps que estem ara, ens hem proposat a portar-te absolutament només números 1 i els números 1, o la cançó més representativa dels Aha, d'aquesta banda del nord d'Europa, doncs és aquest Take On Me. I si aquests són noruecs, ara no deixem els països del nord, que ens han donat molta bona música, i ens n'anem ara amb un altre, però aquests són danesos. Des de, si ara saltem, doncs això, de Noruega, saltem a Dinamarca i ho fem amb uns timbals. Anem a tocar els tambors, sí? Anem a tocar els tambors aquí a Saco amb aquest parell, es diuen Safri Duo, els agrada tocar les timbales i portar-nos coses tan guapes com aquesta. Això és de primers del 2000-2001, concretament es diu Playing Alive, jugant amb la vida, el Safri Duo.

Fent servir les timbales, però també amb molta música electrònica. Per sota aquest duet, et deia, es diuen Safri Duo amb aquest Playing Alive. És, sens dubte, una d'aquelles conjuncions que costa de trobar, eh? Perquè no és... Aquí estem tenim aquí els teclats que ens marquen aquesta melodia, però, evidentment, com teníem al principi amb el Phil Collins, on la bateria era la peça fonamental de la cançó, doncs aquí també, evidentment, les timbales, aquí tot aquest joc de percussions del Safri Duo, portant-nos aquest Play It Alive del 2001. Del 2001, aquesta és de la banda alta. Ens n'anem 10 anys abans. Què passava, diguem-ne, en aquest país a 10 anys abans? Te'n recordes el que passava aquí, sobretot a la costa, diguem-ne, valenciana, a la costa del Llevant, amb aquelles discoteques, Spook, Chocolate, Barraca, o el Templo, on hi havia un DJ que es deia Chimo Bayo. Anem a recordar una mica de Ruta al Bacalao. I amb aquell Si me gusta a mi...

Hoo-ha! Chimo Bayo, des de València, amb aquest esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Uah! Amb aquest sí, me gusta a mi, això us deia èxtasis tot l'àlbum. Va, Chimo, a cantar tots esta sí, esta no, sí? Aquesta sí, aquesta no, triem, esta me la como yo. Ens ho mengem tot per acabar el Generació Chic d'avui.

0: em diguis que no et recorda aquella època del bacalao, que potser aquí no tocàvem tant, tot i que hi havia molta gent d'aquí que se n'anava a passar el cap de setmana, aquells cap de setmana eterns, llarguíssims, que evidentment, si no era vés a saber com, no es podien passar.
1: Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
0: I allò del...
1: Extano, ecstasy, extano.
0: Doncs triant ecstasy, extano, aquí jugant una mica... Extano. Ai, Chimo, Chimo Bayo. Ho saps que aquest senyor havia sigut campió de motocross? Sí, senyor. Amb aquests crits del... I el xiquitam, xiquititam, tam, tam, que tum, bam, bam, que tum, bam, que ta, que ta, que tam, tam, tam, que tum, bam, que pe... Sí, nois, tot allò també va ser de la nostra època. Tot allò també és part de la nostra generació. Sí, sí, sí, sí, sí. Jugant, doncs, aquí amb la música electrònica, evidentment centrada a València, però que va ser també, doncs, una època. I el Chimo Bayo, sens dubte, doncs, el principal master ceremony de tota aquesta pel·lícula. La ruta. Nois, amb això nosaltres hem anat arribant al final del Generació Xic d'avui. Hem començat, doncs, amb el Collins i mira, acabem amb el Chimo Bayo. Però pel mig hem passat, doncs, amb els Gabinete, hem parlat dels Pets, amb Nick Kamen, amb els Eurythmics, amb els Aha. Ai, escolta, ens hem passat la mar de bé. Que tum, bam, bam, que tum, bam, que te, que te, que pam, bam, bam, que tum, bam, que pe. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Xic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària està interrompuda a la línia R8 per una incidència a la infraestructura a Castellbisbal. A més, per un problema en els sistemes d'electrificació entre Granollers Centre i Mollet-Sant Fos, els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 també pateixen demores. Renfe ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Mollet-Sant Fos. També hi ha retards, per cert, que poden superar els 30 minuts a la RL4 entre Manresa i Calaf per una incidència a l'electrificació amb servei alternatiu per carretera. Aquesta incidència també provoca demores a la R4. Tarda de pluges. Els bombers han atès entre les 2 de la tarda i 2:15 del vespre 94 avisos relacionats amb l'episodi de pluges, tempestes i ventades. La majoria s'han fet des de la regió metropolitana nord, de les quals també algunes al Vallès Occidental. Protecció Civil ha activat aquesta tarda en fase d'alerta el pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses les properes hores, especialment de cara a demà divendres al vespre i dissabte al matí. El Meteocat diu que durant el vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, xàfecs que anirien acompanyats de calamar-se. I el Baix Penedès es prepara per una nova verema. Com a la major part del territori, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura, per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua i la calor dels darrers mesos. Els preocupa amb un ull al cel i també un altre, diuen, a la butxaca. Escoltem l'enòleg i viticultor Martí Giral.
2: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera, un any de sequera, dos o tres anys de sequera, no? Dos o tres anys. El míldio, que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
1: I l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat avui davant la subdelegació del govern a Lleida el col·lapse del sistema de cites prèvies a tràmits d'estrangeria. Critiquen que les cites que es donen són insuficients i això fa endarrerir fins a 11 mesos els tràmits de les persones que volen un permís de treball. I una nova combinació de fàrmacs millora el control del càncer renal avançat. Ho indiquen els resultats d'un assaig clínic internacional de fase 3 que s'ha publicat a la revista The Lancet, que s'ha fet amb 747 pacients. Recordem que aquest tipus de càncer, segons dades de la Vall d'Hebron, causa 150.000 morts a l'any.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

One, two, three. My baby don't care for shows.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha activat aquesta tarda en fase d'alerta al Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores, especialment divendres al vespre i dissabte al matí. Aquesta nit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Els xàfecs aniran acompanyats o poden anar de tempesta i fenòmens de temps violent. Per demà divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a punts del litoral, el prelitoral de la Catalunya central i el nord-est. Els bombers han atès entre les 2 de la tarda i 8:15 del vespre un total de 94 avisos relacionats amb l'episodi de pluges, tempestes i ventades. I avui les temperatures ja han afluixat. De cara a demà el descens ja serà més evident. Els valors més habituals se situaran entre els 28 i els 34 graus. El SEM, per cert, ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des del 18 d'agost, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el Procicat per calor intensa. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus a Ponent, Terres de l'Ebre i Priorat. La màxima ha estat de 41,6 a Vilanova de Segrià o els 41,3 de Vinebre. I la picabaralla política entre el govern i el Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Aquesta tarda n'ha parlat també el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
2: Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino y ellos lo saben. Harían bien en leerse la jurisprudencia también del Tribunal Supremo sobre esas expulsiones de los menores sin ningún tipo de expediente administrativo.
1: I el govern ha habilitat avui, precisament, 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració demà davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig de l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació exigeixen la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons, reclamen reforç de la plantilla i amenacen amb més mobilitzacions si no hi ha solucions a aquest tema. Darrer apunt, la Diputació de Barcelona renovarà la xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Plus. Amb una inversió de més de 3 milions d'euros permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar armariets i també un servei de préstec i renovació de llibres. Afectarà 28 dels municipis de la Diputació.

0: d'estiu 2023 a Ràdio Molins de Rei.
1: Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

never you.

Bona nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit. No estic bona del tot, però bé, com a mínim puc parlar i no tinc febre. Estic tenint bé uns problemes de salut que no m'esperava que duressin tant. Dit això, benvingudes al Quan comença la nit. Això és un programa de Ràdio Molins de Rei, on bàsicament ens dediquem a posar música amb veu de dona. Música interpretada, composada, tot per dones, o bàsicament el que busquem és que la veu que la canti sigui una dona. Jo sóc la Fermina Recio, i si escolteu aquest programa per la via doncs convencional, jo donant-li el dial, esteu sintonitzant el 91.2 de la freqüència modulada, i això vol dir que esteu a Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Estarem quasi bé una horeta posant música amb veu de dona, com us deia, perquè és el que vol ser aquest programa, un aparador de la música en aquesta clau, o intentant que la major part sigui cantada per dones. També tenim alguna que és mixta i que la canten algun senyor i alguna senyora. Però bé, dit tot això, toca presentar el primer tema. El primer tema és el darrer avançament del que serà el nou àlbum d'Anna Ferrer, que es diu Pa, i esperem que està a puntet de sortir del forn aquest pa tan suculent que ens han fet. Com us deia, l'últim avançament es diu Yeri Yeri, i és un tema tradicional armeni, on parla també d'aquesta fabricació del pa com a aliment que travessa cultures i el temps i l'espai, quasi bé. No m'enrotllo, Anna Ferrer, menorquina, cantautora, donant-li una volta totalment grandiosa al que és el folk, i que sempre que puc us la porto aquí al Quan comença la nit. Yeri Yeri, Anna Ferrer, és amb el tema que comencem el Quan comença la nit d'avui.

I des de, bé, doncs des de Menorca ens ha arribat aquest tema interpretat per l'Anna Ferrer, Menorca, però que en realitat és un tema armeni, com us he dit. Ara ens anem als Apalatxes, als Appalachian Mountains dels Estats Units. És un tema que es diu Kitty Cruel, que té un regust amarg. Aquest tema és un tema tradicional del folk, com us dic, dels Apalatxes, amb arrels escoceses. Parla d'una dona, però és aquesta ambivalència. Pel mateix que pots arribar a adorar una dona per independent, per prendre les seves pròpies decisions, per passar absolutament de tot del que pugui dir la societat que l'envolta, doncs és per la mateixa cosa que l'acabes odiant o que l'acaben odiant, i es posa tota la societat en contra d'ella. És una miqueta el resum de què va aquest tema, Kitty Cruel, que ens canta la nord-americana Karen Dalton des d'un àlbum que es diu In My Own Time, que ara no ho sabria, em sembla que és del 2005, 2006, una cosa així. És un àlbum molt recomanable si és que us va el tema aquest del folk més pur americà. Kitty Cruel, Karen Dalton.

banjo, violí, una veu poc usual, però fantàstica en aquest tema Kitty Krull, que parla, com us he dit, d'una dona que és feta un demoni, feta una deessa, exactament per les mateixes raons. I ara vull recuperar un àlbum que és el darrer treball de Cent de Sagrada Project, amb la veu principal, quasi bé totes les cançons, inclosa aquesta que us posaré, és d'Anna Belén Alamà Francès, o Francès. És un tema que... Bueno, el projecte ja us he parlat més vegades, que parla de curar amb la música, de guarir. I aquesta cançó que us he escollit avui es diu TDAH. I és, en aquest tema estan buscant visibilitzar i humanitzar el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. Es centra en l'experiència interna, a les emocions, a la realitat quotidiana de qui ho pateix, i intenta promoure la comprensió, trencar estigmes i, sobretot, trencar estigmes sobre les malalties mentals, sobre el funcionament cerebral diferenciat. Ja no dic una malaltia mental, sinó, doncs, bé, un altre cervell, una altra manera de veure les coses. És un tema que m'ha semblat maquíssim, fixeu-vos molt a la lletra, us feu el que vulgueu, però a mi m'encanta la lletra d'aquest tema. TDAH, Cent de Sagrada Project. Bé, per continuar quan comença la nit avui.

0: Despierta.
1: I com sols podia passar a Toronto, tot i que la productora discogràfica sigui Megan Remy, que és nord-americana, doncs apareix un projecte que es diu US Girls l'any 2007 i bé, doncs fan experiments musicals amb el pop amb... i us he escollit un tema que el que més em va agradar és que no sabia com acabava. Ai, com acabava. Em passava una mica quan em dedicava una mica a escoltar música clàssica, i dic una mica, que ara no li dedico el temps que m'agradaria. Doncs amb la música dodecafònica em passava, que era com que em trencava esquemes, no? Doncs aquest Running or Runs, que és una de les dues versions que han fet del mateix tema, aquest Running or Runs, que és del 2025, és de l'any passat, trobeu la versió Yesterday, que és la que jo us posaré, i la versió Today, que igual potser la propera setmana sona, no ho sé què faré. Però és que aquest Running or Runs Yesterday és una versió que no acaba de frasejar en tota l'estona, i això, a l'hora que em posa nerviosa, m'encanta com a concepte musical. US Girls, des de Toronto, Running or Runs... 2025, darrer projecte d'aquesta gent que ho fan tan bé.

I ara ens anem fins als Estats Units. De Canadà als Estats Units hi ha un pas, però és per anar-nos cap als anys 40, tot i que aquest tema la senyora Peggy Lee el va enregistrar l'any 1969, que curiosament és el meu any de naixement. sempre. Dic alguna... Per cert, aquí hagi acabat d'arribar, això és el quan comença la nit, esteu escoltant Ràdio Molins de Rei, jo sóc la Fermina Recio i estem posant música amb veu de dona. Com us deia, ara és el torn de Peggy Lee. Ella es fa molt popular a mitjans dels anys 40. Us he escollit un tema de l'any 1900 que ella enregistra en 1969, però que en realitat és un tema que es va enregistrar per primera vegada l'any 1927 per Al Johnson. Es diu Me and My Shadow i parla de que l'única constant de companyia que tenim durant tota la nostra vida és la nostra ombra. I bé, a partir d'aquí, doncs, doneu la interpretació que vulgueu. El tema que va tot seguit, Me and My Shadow, ha interpretat amb una delicadesa tremenda, com us dic, per Peggy Lee, des d'un àlbum de l'any 1969 que es diu It's That All There Is. El que passa que és, si busqueu a internet, doncs podeu trobar versions remasteritzades on sona bastant bé la música, tot i ser de ja fa uns quants anys, tants com 56. Me and My Shadow, jo i la meva ombra, Peggy Lee.

I la que ens ha entrat així de cop, sense previ avís, sabeu que m'agrada fer-ho, era Nadine Shah. Nadine Shah és una cantant i compositora britànica. Porta moltíssims anys fent música. De fet, era molt, molt amiga d'Amy Winehouse. I bé, la seva música sempre ha estat molt, molt influenciada per tot allò, com jo crec que gairebé totes les compositores, no? I les escriptores de les seves pròpies lletres, per les coses que li passen de més a prop. Aquest tema és d'un àlbum del 2014, però en el 2020 va estar a punt de morir-se i ha seguit fent cançons. Llavors, és una senyora que m'encanta. Tot i ser britànica i ser un àlbum bàsicament en anglès, us he escollit aquest tema, Ville Morose, que és un tema en francès, com heu pogut comprovar, i que evoca una atmosfera molt ombrívola, molt fosca, d'un moment d'estancament a la vida personal, i que probablement aquesta desconnexió de l'emocional ho fa el fet d'estar en un entorn urbà que ja sent com a opressiu, no? I bé, d'aquesta opressió i aquesta foscor surt una meravella tan delicada com aquest Ville Morose de la senyora Nadine Shah. Bé, la senyora Anna Roig, que us he posat aquí en de diferents maneres, i que té un tema divertidíssim que es diu Trini Sánchez Mata, i Trini, la que mata, perquè matava. Doncs bé, dit això, que va ser un tema còmic divertidíssim que sempre m'encanta recordar d'ella. Doncs bé, des del seu darrer àlbum, que és del 2023, que es diu A portar bellesa al món, doncs he escollit un tema per mi preciosista, en clau de jazz preciós també. Tant de bo fossis aquí, és el títol del tema. A més és el tema que tanca l'àlbum, La portar bellesa al món. I bé, la seva veu peculiar, la seva manera que sembla com que se li caigui la música sense cap mena d'esforç. I és aquesta meravella que fa Anna Roig.

Mira, he fet un nou disc. Qui m'ho havia de dir? Que hi tornaria. I aquí estic de nou, explicant coses al món, cantant les meves cançons.

perdent vida. Si t'arriben les cançons, desitjo que et donin pau. Si t'arriben les cançons, que et dibuixin un somriure.

creativa. Gràcies per el gran regal d'haver-me donat la vida, l'empenta i seguretat.

I després d'escoltar aquest tema tan maquíssim de l'Anna Roig, que li dedica a la seva mare, que li diu que l'enyora i que li explica el que està fent un disc nou i com li agradaria que estigués aquí, doncs ara ens anem amb una cançó, un tema de la senyora Anne Clark, Saint Vincent. Es diu Slow Disco i és la versió feta només amb piano. Què ens vol dir Anne Clark, que vaig tenir el gust i el plaer de veure l'any passat sobre l'escenari? Doncs amb aquest Slow Disco ja reflexa la solitud, la vulnerabilitat enmig de la pista de ball, i intenta explorar el desig de connexió més enllà de sentir-te sola a la pista de ball. Dit això, Slow Disco, Saint Vincent, des del seu àlbum Mass Education, que per mi és un dels millors que ha parit. Però pom, això que escolteu és de l'ordinador, que està connectat a la taula de so. Seguim, vinga. Música amb Saint Vincent.

I ara és el torn de la música en francès. Bé, per aquelles persones que acabeu d'arribar, això és el Quan comença la nit. Esteu sintonitzant Ràdio Molins de Rei i jo sóc la Fermina Recio. Intentant, doncs, tenir una estoneta de música bàsicament interpretada per dones. Música amb veu de dona. Ara és el torn de Claire Denamour. Claire Denamour, que va tenir formació en piano clàssic i jazz, però que després, de manera autodidacta, i per poder guanyar-se 4 duros, 4 euros en aquest cas, doncs va aprendre a tocar la guitarra i cantar en algun cafè de la zona per on vivia, fent versions de Nancy Sinatra, de Pink Floyd o inclús de Radiohead. El tema que us posaré es diu Rien de moi, res de mi, i és una cançó que podríem encasellar-la dintre el folk francès. Explora la vulnerabilitat i la identitat personal tras un trencament desamor i passar per una etapa d'introspecció. Amb aquesta veu ronca i melanconiosa expressa la pèrdua de si mateixa i també intenta expressar la intensitat dels seus sentiments. Una miqueta en resum és el que ens ve a dir en aquest Rien de moi, que està dintre d'un àlbum que es diu Vagabond i que és de l'any 2011. Ella la descobreixen al MySpace, quan el MySpace era una plataforma musical, i això va ser l'any 2007, i des de llavors no ha parat de fer coses. Claire Denamour, Rien de moi, i seguim aquí al Quan comença la nit.

I de tant en quan faig això de que entrin cançons sense presentar-les. En aquest cas era un tema que cantava Mira Lou Kovacs. Ella és d'Àustria i hi ha un apunt d'una ràdio de FM4 d'un senyor que es diu Robert Rotifer que parla d'ella i m'encanta, em subscric totalment. Diu, si pensaves que ja no quedava espai a la teva vida per a cantautores amb guitarres acústiques, potser estàs cometent un terrible error. Escolta, Mira Lou Kovacs abans de morir. Aquesta dona sap com utilitzar tant la seva veu variada i amb un ampli abast com la seva impressionant tècnica de guitarra clàssica per aconseguir un efecte tranquil·lament espectacular. I és que ho subscric, o sigui, jo us podria haver explicat d'ella qualsevol altra cosa, però no hauria estat tan encertada com parafrasejar aquest senyor que crec que explica superbé què és el que us volia dir d'ella. I ara és el torn de barrejar doncs la Catalunya peninsular amb la eivissenca cantant en salat, l'Ara Magrinyà. La catalana és Anna Sala i totes dues juntes que es van conèixer a l'ESMUC doncs estaven estudiant piano clàssic i van decidir fer un projecte comú que es diu l'Aranà. L'Aranà, ja veureu, és un duet de pop electrònic, experimenten amb la música en català i fan meravelles com el que em sembla que us posaré ara, que es diu Jardí vora el mar. Està dintre d'un àlbum que es diu La Salamandra, que és de 2024, i realment és d'aquells brillants que estan amagats en la capsa on tenim la ferralla, no? De cop apareixen i dius, uah, què és això? Doncs bé, són l'Aranà i el tema Jardí vora el mar. Llupi.

I ara és el torn de dues canadenques en un duet que es diuen Madison Violet i que fan un tema també de Neil Young. Avui és la segona versió d'un tema de Neil Young que fem. Crec, o no, és la primera, sí, perdoneu. És que pensava en un tema de Fiona Apple que us vaig posar fa uns dies i no sé per què m'ha vingut al cap. Doncs bé, Out on the Weekend és un tema l'any 1972 dintre l'àlbum Harvest del senyor, també canadenc, Neil Young. Elles, Madison Violet, doncs decideixen fer-la seva i incloure-la dintre del seu àlbum Eleven, que és de l'any 2022. Només cal escoltar-la. Folk canadenc reinterpretant a Young i preciosista a tope. Després vindrà una altra americano-canadenca que us la tinc allà guardada, que fa dies

alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé què, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens, i si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé, no sé.